Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecamenta, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble, que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui, el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles. I dic mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de marra i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la pauma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia com 7 o 5 dones llatant. I totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llatar, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, t'evaïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. i això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com a gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser, pot ser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Primer he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure, que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta, amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements, una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Tordera.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vi car.

els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé,

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmorra i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la Barraca al passeig fluvial i també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tor. Masmorra, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmorra i també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmorra malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada, l'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pala a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'univers Marvel. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies, i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
0: Infopodcast Tordera. Una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs bé, en la sèrie de Se m'ha escapat el lloro, avui entrem en el capítol 32. El titularem Gala en el Liceu i sopar a los caracoles. Els personatges, la Filo, Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el lloro Quico, la Nuri Pujol, el narrador sobre els romans i un veí que es diu Enric, que serà el Marçal Mora. Doncs us recordem que el capítol anterior la Filo es va posar guapa anant a la perruqueria de la Mercè. I bé, el capítol d'avui començaria, doncs, amb el Genaro assegut al sofà amb les ulleres a la punta del nas, lluitant amb el diari o fent un mot encreuat. La Filo entra a l'escena com si sortís d'una passarel·la, d'aquestes del cinema. Porta un pentinat de laca impecable, un vestit ja de mudar i unes arracades que brillen. I com no...
1: Guapa! Filo! Guapa! Pibón! Pibón!
0: La Filó, amb un somriure de victòria, tocant-se el monyo.
2: Oi que sí, Quico? Tu sí que en saps de reconèixer el talent de la senyora Mercè de la perruqueria. Mira, Genaro, mira quina línia m'ha deixat.
3: Molt bé, Filó. Molt polida. Per anar a comprar el pa demà a Cal Robert estaràs ben vistosa.
0: La Filó s'acosta a la ràdio i la tanca de cop. El silenci és dramàtic.
2: El pa? M'has mirat bé, Genaro? Aquesta laca no és per anar a comprar el pa, que val un ronyó, i part de l'altre. Això és laca de gran gala.
3: Ai, mare, què vols ara? Quan et poses així, tremola la llibreta de l'estalvis.
0: La Filo treu un sobre de la bossa de mà amb una elegància teatral.
2: Mira què tinc aquí. Dues invitacions per al Liceu. Per avui mateix. La Traviata, Genaro, cultura, catifa vermella i escalinata.

0: El Gerardo s'aixeca com si hagués, com si l'hagués picat una abella.
1: Al Liceu, a Barcelona, avui, Filó, per l'amor de Déu, que hi ha obres al C3 que entra a Barcelona. És un camp de mines de radars. I que jo, de nit, no hi veig ni tres dalt d'un ruc, ni parlar-ne.
0: Canvia la música de la ràdio reproductor, i es posa a sentir aquell tema de Verdi que diu «Siempre libera». I com no, puja el volum.

0: Escolta, Genaro, escolta aquesta música. No em pots tancar Tordera amb aquest pentinat. Jo vull trepitjar la Rambla.
1: Doncs agafa el tren, que jo el cotxe no el trec del garatge ni que vingui el papa de Roma a demanar-m'ho. A Barcelona no es pot circular, Filo. És la selva.
0: I qui ha dit que hagués d'anar conduint tu? He vist l'Enric, el veí del replà. Pobre home, des que la Sònia el va deixar, que té una cara de pomes agres que fa pena. Està sol, té un cotxe nou que fa goig i unes ganes de gresca que se li veuen a la cara. Pobre Enric! Pobre Enric!
1: L'Enric? Aquell, t'has d'ulletes? Filó, que ens estimbarem.
0: Al contrari, Genaro, ell ens baixa. Ens deixa a la porta com uns marquesos i mentre nosaltres som a Liceu, ell se'n va a sopar als caracoles i després que vagi a ballar a la Paloma. Es desbrava una mica i, a la sortida, un truc i cap a casa. Què em dius?
2: El Genaro es mira la Filó, mira les invitacions i després mira el lloro.
1: Sopar a los caracoles, dius? Allà, i fa un bacallà amb xamfaina que...
0: I uns cargols que et llepes els dits, Genaro. I ell estarà encantat de fer això de xofer per no estar sol a casa i mirar la paret. Vinga, va, posa't l'americana bona, la de Targal.
2: Davant de la porta de l'Enric, el veí, el Genaro pica la porta amb un dit amb por i la Filó li dona un cop de colze perquè piqui amb ganes.
1: Filó, que l'agafarem sopant un iogurt i ens engegarà a pastafang.
0: Calla, Genaro, fes cara de pena, que ell està pitjor.
2: Sobre la porta apareix l'Enric, porta una bossa de brossa a la mà i cara de no haver dormit gaire.
3: Ep, Genaro, Filó. Què passa? S'ha tornat a espatllar l'ascensor?
1: No, no, Enric. Amic meu, com t'ha anat el dia? Et veig molt jove avui. T'has posat colònia?
3: Colònia? Si vinc de treure el gos i porto el pijama a sota els pantalons. Genaro, què voleu?
0: Ai, Enric, fill, és que amb en Genaro dèiem... Pobre Enric, un home tan ben plantat, amb aquest cotxe tan modern que té, i tancat aquí, a Tordera, un dissabte a la nit. Això no pot ser. La vida s'ha de viure, que la Sònia ja és història.
1: I per què has d'anar sol? Escolta, ens han regalat unes entrades pel Liceu, a Barcelona. Una cosa de categoria. Tu, però ja saps que jo a Barcelona no hi entro ni que em matin. I he pensat... Genaro, l'Enric és un home de món. Ell sap conduir per la Diagonal, com si res.
3: Ah, sí? I què hi guanyo, jo, a part de fer-vos de xòfer?
0: Molt. T'apropem a la civilització, Enric. Et deixem al costat del carrer Escudellers, te'n vas a sopar uns cargols com Déu mana, a los caracoles, i després, llibertat total. Tens la Paloma allà mateix. O el patio. Música, ball, ambient... Qui sap si trobes una barcelonina que et tregui les penes?
3: Ah, ah, ah, los caracoles. Fa mil anys que no hi vaig. I la Paloma m'han dit que l'han tornat a obrir i que està plena d'ambientillo.
1: Exacte. Tu ens deixes a la porta del Liceu a les 8 i tens 4 hores per cremar Barcelona. Després, quan sortim, ens fas un truc o ens vens a buscar... i tornem cap a Tordera, xerrant de la jugada. Jo et pago el pàrquing i el que calgui.
3: Sabeu què? Que teniu raó. A la porra, el iogurt. Em vaig a dutxar, em poso la jaqueta de cuir i en 10 minuts sóc a la porta amb el cotxe en marxa.
0: Així m'agrada, Enric. Això és un home decidit.
1: Filó, t'aviso. Si aquest home es posa a ballar a la Paloma i s'oblida de nosaltres, ens haurem de tornar... amb diligència.
0: No pateixis, Genaro. Amb la gana que té d'aventures, estarà més puntual que un rellotge. Corre, agafa el Quico i posa-li l'aigua, que marxem.
2: A l'interior del cotxe de l'Enric, un SUV amb llums LED blaves, circulen per l'autopista C32 direcció Barcelona. Gennaro, de copilot, agafat a la nansa, aquesta, del sostre, com si anés a desintegrar-se, i la Filo al darrere retocant-se el pentinat. L'Enric té posada una emissora de ràdio amb música disco d'anys dels 90.

0: Coche Vibra, en Genaro de la Cara Manca y Pelos Naves.
1: Enric, que vas a ser 22, que ens aixecaran la pell amb els radars. Afluixa, per l'amor de Déu.
2: Que no, home, Genaro, que aquest cotxe va sol. Mira quina suavitat. Sents aquest bum-bum? Això és vida, carai. Estic sentint com si tingués 20 anys una altra vegada.
3: Deixa'l, Genaro, que així arribarem a temps per fer un vermutillo. Abans d'entrar, Enric, posi un xic més de volum, que m'estic animant.
0: El Genaro prem el botó de la ràdio.

0: se m'estan girant els sentits. Entra la laca de la Pilo, l'ambientador de pi d'aquest cotxe, i aquesta música té terrabastall. Arribaré al Liceu amb un cobriment de cor.
1: Ets un clàssic, Genaro. Escolta, com deies que es deia aquell lloc del ball, la Paloma? He llegit que hi ha una orquestra que fa caure els pals de l'ombra.
2: I tant, Enric. I el patio també és a prop. Tu aparca bé i després a gaudir, que la nit és jove i tu ets un fadrí nou.
0: Ai, ai, ai, ai, ja veig les torres de la Vila Olímpica, Enric. Vigila els carrils bus, vigila les bicicletes, vigila els turistes. Aquí a Barcelona tothom va com boig.
1: Tranquil, home de poca fe. Us deixaré just davant del Liceu, a la Rambla mateix, com si fóssiu la família reial.
2: Us imagineu? Jo baixant del cotxe amb aquest monyo i tothom mirant, pensant qui deu ser aquesta senyora tan distingida.
0: No, diran, mira, aquella pobra dona, quin marit més espantat que porta. Escolta, Enric, ens entendrem amb el mòbil per la tornada? No vull estar-me més de 3 hores a la Rambla esperant-te, eh? Mentre tu balles el tico-tico.
1: I tant. En sortir de los caracoles, jo tindré el telèfon a mà. Si veig que la cosa s'anima a la Paloma, us aviso. Però descuida que a Tordera hi tornem tots tres.

0: La veu de Pavarotti omple el cotxe mentre es veien al fons les llums de Barcelona. Ja al davant del Gran Teatre del Liceu, l'Enric s'atura en segona fila, els cotxes del darrere comencen a tocar el clàxon immediatament. Vinga, immediatament.
1: Vinga, ràpid, que m'apedregaran els taxistes. A terra tot el món.
2: Espera, Enric, aquest cinturón, que m'he quedat lligat. Això és una ratera. Filo, no surtis encara, que ens atropellaran.
0: La Filo ja té el peu a la vorera amb una elegància de diva.
3: Calla, Genaro. Mira quina llum. Mira quin ambient. Sembla Nova York.
0: S'arregla el monyo i somriu a un turista que passa.
3: Bona nit, cavaller.
1: Genaro, fot el camp del cotxe ja, que ve la Guàrdia Urbana.
2: Ostres, vigila, nano, amb aquest patinet. Filo, agafa't a mi, que aquí ens robaran fins i tot les invitacions.
3: Enric, recorda, carrer Escudillers, los caracoles. Menja bé i després a ballar. Quan sortim de Liceu, et fem un truquet. No et passis amb el cava, eh?
0: I posant-se bé les ulleres de sol, malgrat ser de la nit...
1: Tranquil·la, Filo. Jo sóc un professional. A la una o a les dues de la matinada estic aquí com un clau. A gaudir de l'òpera i visca la llibertat.
2: Ja està. Ja ens ha deixat tirats. Estem perduts a la gran ciutat, Filo. Sense cotxe. I amb aquestes sabates que em fan un mal de peus que no t'ho explico.
3: Camina, Genaro. No facis el pagès. Som a Liceu. Pensa que el bacallà de l'Enric i el que ens estalviem de pàrquing, som-hi cap a dins, que l'òpera no espera.
0: Escalinata del Gran Liceu, la gent surt elegant, comentant la funció en veu baixa, la Rambla segueix plena de soroll. Genaro, amb la corbata torta i cara de son, la Filo encara dempeus però agafant-se la columna perquè li fan mal els peus. I una música de fons, molt llunyana, s'escolta el ritme d'una orquestra de ball, pas doble, xa-xa-xa, que ve de la sona de la Paloma,

0: Res, Filo, ni cas. La bústia de veu de l'Enric està plena. Aquest home ha perdut l'Oremus. T'ho he dit des de Tordera. Ens ha deixat tirats per una barcelonina i uns cargols.
1: No diguis bajanades, Genaro. Potser és que hi ha molta gent a los caracoles i no sent el telèfon. Torna a trucar.
0: Que cargols ni que 8:15, que ja és la 1 de la matinada. Mira, allà al fons. Aquells ulls? Això és la Paloma. Estic segur que està allà, enmig de la pista, fent el pajarito.
1: Ai, Genaro, i si li ha passat quelcom? Barcelona és molt perillosa i aquestes hores per a un home sol i separat...
0: Perillosa per ell? Perillosa per a nosaltres, que dormirem en un banc de la Rambla vestits de diumenge. Escolta, sents això?
2: A través del mòbil, de cop, l'Enric agafa el telèfon. No se sent la seva veu, només música de la banda i ball a tota pastilla. Remena el xa-xa-xa, així.

0: festival. Enric! Enric, sóc el Kenaro! Som a la porta! Enric, agafa el volant i vine ara mateix!
1: Genaro, company, això és la Glòria. He trobat una senyora de Sant Boi que balla com els àngels. No em busqueu, que estic a un solo de trompeta.
0: Escolta'm bé, tros de caiman. Com no estiguis aquí en 5 minuts, et ratllo el cotxe amb la clau de la bústia. En 5 minuts o truco als Mossos de l'Esquadra.
2: Bueno, almenys sabem que està viu i que s'ho passa bé, no?
0: I tant que s'ho passa bé, a la nostra costa. Ara, Filo, ens toca fer una cosa que no hem fet mai. Anar a buscar-lo a l'antro d'aquell vall. Agafa la brossa i camina cap a la Paloma, que jo avui no me'n vaig a dormir sense haver-li dit quatre coses a aquest xòfer de pacotilla.
2: Anirem a la Paloma, Genaro? De veritat? Doncs mira, encara podrem fer un ball de comiat abans de marxar.
0: Ni ball ni cargols, directes cap a Tordera, camina!
3: L'Enric xiula una melodia de la Paloma. El sisens i del motor és l'únic que se sent a estones. El Genaro mira el rellotge de la cònsola central del cotxe.
0: Les 3:15 de la matinada. Enric, les 3:15. Jo a aquesta hora ja fa 3 hores que estic al primer somni. I aquí estic, a l'autopista, com si fos un jovenet de la discoteca.
4: Ai, Genaro, que siguis així. Has vist com ballava la Remei de Sant Boi? Quina energia, quina planta! Si no arriba a ser pel teu truc, encara sóc allà fent el passo doble.
2: Ai, deixa, Genaro, que s'ho passa bé. I els caragols, Enric, eren bons?
4: Mel de romer, Filo, amb aquella salseta picant, m'hauria menjat la cassola sencera. I després, el ball. Quina nit, mare meva! Gràcies per haver-me convençut. Sou uns amics de veritat.
0: Sí, sí, sí, amics de veritat. Més aviat som uns sants. A la Paloma no fa gaire que hi vàrem estar i amb aquells balls d'abans, amb orquestra i tot, eh?
4: Ah, sí, Genaro. Hi havia una colla de la teva edat que no paraven. Fins i tot he pensat, si hagués vingut en Genaro, s'hauria tret l'americana de Targal i hauria cremat la pista.
2: El Genaro només balla amb segons qui. Oi, Genro? I a la festa major de Tordera, i per què l'arrossego jo?
0: Bueno, bueno, que jo de jove a la sala d'arbúcies feia miracles amb els peus, eh? No te'n riguis tant, Filó.
3: El cotxe surt de l'autopista i entra als carrers silenciosos de Tordera. Arriben davant de casa.
4: Som-hi! Destinació final, Tordera Centre. Espero que el Quico no estigui dormint, que li vull explicar la jugada.
0: El Quico estarà clapant com un tronc, com hauríem de fer nosaltres.
3: Interior de la casa, tot està fosc, el Genaro i la Fila entren de puntetes.
2: Ha estat una nit magnífica, Genaro. Valia la pena el monyo i el patiment.
0: Sí, Filo. Ai, aquestes sabates. Però la pròxima vegada, les invitacions que siguin per un dinar, que jo ja no tinc el cos per aquests trotes barcelonins.
3: S'apropen a la gàbia del Quico, el lloro obre un ull, mira el rellotge de la paret i després mira el Genaro.
5: Golfo, Genaro, golfo! Aquestes hores, caracoles, caracoles.
2: Fins i tot el lloro t'ho diu. Vinga, a dormir.
3: Es tanquen els llums de la casa. De fons se sent una última nota molt suau de l'òpera Traviata que es fonen en el silenci de Tordera.
0: Però ha anat bé.
6: Sí.
2: No he vist l'acotament que...
6: Jo tindré fe.
0: Tenies que riure fluix. Com que tenies que riure fluix, no s'ha sentit.
2: No. No he rigut. Ai, els meus peus! Ai, els meus peus!
0: Ai, els teus! Cadascú es queixa dels seus.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts a l'Infopodcast d'avui, dijous 13 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són ajuntament, masmora i pretemporada. Ajuntament. L'Ajuntament de Tordera executa el desnonament de la parada de la Barraca al passeig fluvial i també recorda que queden dos dies d'inscripcions per al joc Troba el Tor. Masmora, l'alcaldessa de Tordera, detalla l'aptitud de l'aigua i l'excepció a Masmora i també es fa un balanç positiu de les festes d'estiu de Masmora malgrat les suspensions puntuals. Pretemporada. L'Atlètic Club Tordera defineix una pretemporada d'alt nivell per preparar el salt a preferent. Avui comencem amb el Dia Internacional de l'Escarrania. L'objectiu d'aquest dia és cridar l'atenció sobre un disseny quotidià que ignora a milions de persones. Les tisores convencionals tallen malament amb l'esquerra, els pupitres amb pal a la dreta obliguen a girar el cos o els quaderns d'anelles es claven en la nina. I també eines com els llevetaps, ratolins o guitarres es fabriquen pensant en la mà dreta. Per al sant del dia, avui hem de dir que és Sant Hipòlit i els famosos que fan anys són Alan Shearer, que en fa 56, l'històric exfutbolista i golejador de la Lliga Anglesa, Lennon Stella, de 27 anys, cantant i actriu canadenca coneguda pel seu paper a la sèrie Nashville, i Sebastian Stan, que fa 44 anys, conegut pel seu paper de soldat d'hivern a l'Univers Mar. Pels comptes enrere, hem de dir que per Sant Bartomeu, el 24 d'agost, falten 16 dies, i per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, falta menys un mes, 29 dies exactament. Pel que fa a la previsió meteorològica a Tordera, el sol serà el clar protagonista avui i demà, sense gairebé cap risc de pluges. I a les hores centrals del dia, els termòmetres s'enfilaran fins als 34 graus. De nit, unes mínimes que es quedaran al voltant dels 22 o 23.
0: Infopodcast Tordera. Una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.
3: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu, a l'FM i

Hola, hola, hola, hola, què tal, com esteu, com estàs, com et trobes? Digue'm que bé, digue'm que bé, encara que sigui veritat, perquè sí, perquè està molt bé allò de trobar-se gent. Avui m'estic trobant molta gent, eh? Avui m'estic trobant molta gent. Ara mateix he allargat una mica més les cintes de promos de la ràdio, perquè ha vingut el Xavier, en Xavier d'Informatius, a dir-me que ha estat un plaer coincidir amb mi aquests dies, aquests divendres, i que ja acaba la seva temporada de substitut d'informatius. Doncs res, Xavier, et desitjo de lo bo lo millor, perquè d'aquí no res faràs un altre informatiu, ja s'ha anat a dalt als estudis, i que acabis de passar molt bones vacances. M'està escoltant, és tímid. I jo que això de la timidesa no sé què és la timidesa? A veure, pregunta, 1, 2, 3, què és la timidesa? Amb quin bon rotllo, amb quina bona vibra, que estic tancada en una caixa de cartró, que això no hi ha dret. Tinc totes les finestres tancades, sí. Em posa, me les he trobat quan he vingut, amb cartró. Vinga, va. Si les finestres de la ràdio que toquen a peu de carrer estan envoltades de cartró i jo estic a dins sense un estudi i no veig res, és una sensació rara, eh? Perquè no veig la gent del poble caminant, perquè, clar, les finestres estan plenes de cartró. Pensa i pensa, estiu, festes, totes les finestres tancades amb cartró... Ai, espero que aquí, ara que veig, aquí no han tancat una, eh? Vaig obrir un moment la cortina aquesta.

Veto aquí que la cortina que tinc justament a l'esquerra del meu estudi no té cartró. Els tècnics de la ràdio, l'equip de direcció, no hi ha cartró en aquest vidre, eh? Puc veure la gent del poble. Doncs, efectivament, perquè hi ha cartrons als vidres, normalment, perquè es fa el correfoc popular. Les 9 del vespre, 7 minuts, salutacions ben cordials d'una servidora que ja m'oblido hasta de presentar-me. He dit hasta, sí, m'he oblidat fins i tot de presentar-me. El meu nom, Maritrini Hernández. Hi ha un ambientillo, per tot el lloc, per tot arreu, hi ha un ambientillo fantàstic, aquí a Tordera. Hi ha un ambient fantàstic. Ja sabeu, us he dit moltes vegades que la ràdio està situada a peu de carrer, donant justament entrada a l'església, a la plaça de l'església, i a la plaça de l'església, doncs, dona, comunica amb la plaça de l'Ajuntament. És a dir, tot el fòrum del poble està aquí concentrat. Doncs a la plaça de l'Ajuntament, aquelles persones que encara no heu vingut, hi ha una animació brutal, brutal. Allà està preparat l'escenari, que algú cantarà, dedueixo. Hi ha paradetes de bar. Les persones que participaran en aquest correfoc ja estan preparades. Veig els seus barrets ja preparats. I aquí, a la plaça de l'Església, veig molt de jovent que corre, que va, que ve, molts de nens petits, també persones més adultes, però les persones més adultes van al seu rotllo, eh? Avui, que he vingut una miqueta abans, m'he assegut en una de les taules, bueno, de les cadires, m'he assegut en una cadira, que hi ha aquí, doncs, en una gelateria, i he pogut gaudir una miqueta d'aquest ambient, i també he tingut la gran sort que persones s'han assegut amb mi a compartir una estona de xerrameca, eh? És molt agradable, doncs, trobar-se gent del passat i sempre que m'hi trobo aquí a Tordera me sento com a casa. M'estan saludant els nens, hola. Al final acabaré tancant la persiana, però de moment la deixo, eh? Perquè en el moment del correfoc, el protagonista és el correfoc. Déu meu, quina calor, aquí no hi ha aire condicionat, està aturat. Però com se posa aquest aire? És agost i el cos ho sap. L'agost, encomana felicitat. L'agost, cura el cansament. Aquest mes d'agost només vull pau i alegria. L'agost et fa somriure. Energia positiva cada dia d'agost. Les nits d'estiu són eternes. Les nits d'estiu, les nits de calor, són per gaudir-les, són per sortir de casa, encara que sigui una estoneta, eh? Doncs aquí ajudem a iniciar un nou cap de setmana. Estem a vigília del Dia de Santa Maria. Aquí hi ha unes hores abans, eh? Felicito totes les Maries. Felicitats, perquè demà és el nostre dia. Perquè jo celebro la meva onomàstica el Dia de Santa Maria, el 15 d'agost. Perquè molta gent em diu, clar, com que et dius Maritrini, no sé quan ho celebres, coi, pensa-hi. Em dic Maria. Maria Trinitat. A Mari. I de Mari a Mari ho celebro el dia 15 d'agost. Em podeu felicitar, eh? Doncs aquí, doncs ja felicitem a totes les Maries, una miqueta abans, i a tots els Marios també, i a totes les Maris, jo m'incloc. Hi ha moltes festes a moltes poblacions, a moltes ciutats de Catalunya. Gaudim. Bones vibres amb tu i per tu aquest programa de Ràdio Fórmula, molt poca vergonya, totalment informal, que t'acompanyarà, i tu també m'acompanyes a mi, fins a les 11 de la nit. Vine, anem a fer un bambolé? Has de bellugar una miqueta, sí, el culito, eh?
Que sí, que sí, que m'he oblidat també de les Minerves, de les Mireies, de les Marines. Ja. Que ja ho sé, que ja ho sé, que també és el vostre sant demà. Aquí no ens oblidem de ningú. Com vols que m'oblidi de les Mireies? Com vols que m'oblidi de les Mireies si en el meu cor hi ha una Mireia?

Quin ritme més guapo, el d'aquesta cançó, Bambolé. Aquesta cançó, aquest ritme, penso que me l'agafaré com a sintonia del Bones Vibres, temporada, tardor, hivern. De moment, gaudim d'aquesta temporada estiu. Divendres, dia 14 d'agost del 2026. Estem vius, estem aquí i hem de viure a l'aquí i ara, com diu la nostra companya Rosa Maria Rusquellera. Aquí i ara, ara i aquí. 14 d'agost del 2026. Nit d'estiu, de caloreta, de xafogó. Ai, la pell, la pell... La pell s'enganxa, Avui, 14 d'agost, és el 226è dia de l'any, segons el calendari gregorià. En tenim 130 audits. Ui, ui, que m'està trebant la llengua. Ram, rem, rim. Ja està desbloquejada la llengua. Veus quin truc? Tenim 139 dies meravellosos per continuar fent projectes, per aixecar-nos, per animar-nos, per tirar endavant, per sumar, per evolucionar, per créixer. T'aviso que aquí a la ràdio demà hi haurà una cosa molt xula, Molt xula. I demà em tindràs aquí en directe. No sé què he de fer, però demà també t'estaré acompanyant amb altres companys i companyes de Ràdio Tordera. Demà és dissabte, 15 d'agost, i encara que sigui el meu sant, estaré aquí a la ràdio col·laborant. Pots venir, a felicitar-me si vols. No em portis roses, no m'agraden les roses tallades. Només que em diguis, hey, hola Maritrini, felicitats. Doncs vinga, però anem directament al santoral d'avui. Santoral d'avui, Sant Eusebi de Roma, Sant Arnulf, què més? Elx. I la revetlla de la Mare de Déu d'agost. Avui és festa a totes les poblacions, a totes. Avui comencen les festes de Gràcia de Barcelona. Sí, encara em funciona en la ment, la memòria. Penso que comencen avui, no? Aquesta nit, sí. La meva estimadíssima ciutat de Barcelona, que us estimo, mac, gaudiu de les festes de Gràcia. Tenim festes a totes les poblacions de Barcelona, de Girona, de Tarragona, de Lleida. I et convido que vinguis aquí al Maresme, a Tordera, perquè d'aquí no res, comencen uns correfocs xulíssims. Després festa, després concert, que no sé si quedar-me, perquè estic veient molta gent coneguda, molta gent guapa, que per cert era marinera avui on he tingut que aparcar el cotxe, a la Quinta Chimbamba, quasi a les afores de Tordera, allà pel carrer Puigverd. Feia anys que no anava per allà, en aquell descampat. Però bé, l'ocasió s'ho mereix. Podeu venir aquí a Tordera, un poble molt xulo, rodejat de muntanya, un poble molt, molt maco, amb gent molt bonica. Corre, foc, festes, concerts, disbauxa, animació, xerrar, parlar, balla. Aquí em teniu fent publi d'un dels pobles que han format part de la meva vida i el poble protagonista de Ràdio Tordera, una ràdio que mola molt i que cada dos per tres estem rebent premis molt potents, És que nosaltres, els locutors i les locutores d'aquí, modestia a parte, som la leche, som molt potents. Tenim juspira, tenim sang en el cos.

Ara que dic això de modèstia a part, a finals dels anys 80, a principis dels 90, va aparèixer una banda molt, molt molona que es deien precisament Modestia a Parte. Vaig a recordar una de les seves cançons. Recordes cançons? A veure, aquesta m'agrada. ¿Cómo te mueves, Modestia a Parte? La música amb tu, el ritme amb tu, la potència amb tu i la bona vibra la compartim. I l'altre també, eh? Bona nit, bon divendres.

Inolvidables, inolvidables, inolvidables, aquests 30 homes. Ells deien que eren 30 homes que anaven sols, que eren inhumans. A la dècada dels 80 s'ajuntarien un grupet d'amics i mica a mica aquest grup d'amics anava ampliant-se per passar-ho bé, per gravar cançons, per passar-ho bé, per fer espectacle, per disfressar-se i per cantar cançons animades, per festa com aquesta. A l'any 1983 van gravar el seu primer disc anomenat Verano Inhumano. Doncs quasi bé ja t'he dit el nom de la formació, Los Inhumanos. Ara recuperant una de les seves mítiques peces musicals, el Duba Duba. Revetlla de la Mare de Déu d'Agost. Avui és dia 14 de moment, fins a les 12. Hi ha festes, hi ha festes, hi ha concerts, hi ha disbauxa, hi ha correfocs, hi ha de tot a qualsevol localitat de Catalunya aquesta nit. Junts ho fem encara millor.

Aquesta cançó, aquesta cançó, com ens recorda aquell 2020, va ser la cançó estrella, va tornar a renéixer, una cançó de fa més de 40 anys, va tornar a renéixer el 2020, no sé si encara tens la memòria, l'època aquella de la Covid. Tota la xarxa social serà aquesta cançoneta, l'anàvem cantant tots, resistiré, resistiré, resistiré. De fet, aquesta cançoneta també s'acostuma a cantar molt a les colònies. No sé si tu has anat alguna vegada de colònies o una cosa així d'acampament. I recordo, que sonava. És a dir, que no és pas un reconeixement al resistiré de la Covid, sinó que aquesta cançó s'ha cantat al llarg de molt de temps. Doncs jo li dic a l'estiu, als mals temps, a tot allò que no convé. Ves en compte que estem aquí, que anem a resistir. Anem a resistir de la millor manera possible aquest estiu, perquè doni-do, eh?

Una cançó que ja té molta història, moltíssima, gravada per primera vegada fa uns quants anyets amb el duet que m'ha sonat a la pantalla, que sí, com es diu el duet? És que m'ha sonat al cap i tot, el duo dinàmico. De tant en quan m'ha sonat al cap, però només que tanco els ulls, se'n torna tota la ment. El duo Dinàmico va gravar aquesta cançó fa molts anys. La van gravar concretament, a veure si trobo la pantalleta, que m'he fet una xuleta. Basta que et facis una xuleta i no la tinguis disponible, i llavors la ment se'n recorda d'allò que has llegit a la xuleta. Doncs vinga, el duo Dinàmico va gravar aquesta meravellosa cançó l'any 1988 i es va utilitzar l'any 2020 per resistir amb quelcom que no era gens positiu, però que tots d'alguna manera ens vam unir a dir: aquí estem, tirarem endavant, resistirem a que calgui. La cançó que recordem que vam resistir, la Covid. Un aconteixement a nivell mundial que va afectar tot el món i que d'alguna manera el món va demostrar que sí que podem resistir, l'espècie humana resisteix. Els artistes convidats per gravar aquest tema l'any 2020: Sofia Ellar, Rosana, Alberto, Àlex Durango i entre d'altres. Perquè a mica en mica ens anaven sumant més artistes. La partida cuando duerma con la soledad. I aquesta cançó va molt bé qualsevol època de la nostra vida, qualsevol època, quan perdi totes les partides, quan dormi amb la soledat, quan es tanquen les sortides i quan a la nit és difícil descansar, resistiré. M'he tornat de ferro, ens hem tornat de ferro. Hem endurit poder massa la nostra pell. Però és una cançó de resistència a qualsevol moment que no sigui positiu de les nostres vides. I així crec que ho hem fet molts, no només el 2020, sinó a qualsevol època. És una cançó d'esperança, una cançó d'unió, una cançó de bons desitjos, una cançó de sumar, de prosperitat, d'orgull. Perquè tornarem a somriure, somriurem.

0: Meravellosa banda catalana, Charango. La cançó d'aquests moments, somriurem quan tot falli.
1: Vorejant els camps que ens coneixen per dins, ens han vist somiar des de petit.
0: Cançons d'optimisme, cançons de bona esperança, cançons de bon auguri, són les que et proposem sempre, sempre, cada divendres, a les zones del 107.1 de la freqüència modulada, justament en aquest espai de ràdio, un espai que s'anomena Bones Vibres. Vigília, revetlla, com li vulguis dir, la nit abans del dia de la Mare de Déu d'agost, del 15 d'agost, un dia festiu arreu de Catalunya. No hi ha població, no hi ha barri, no hi ha ciutat, no hi ha urbanització que el dia d'avui no estigui de festa. Avui és festa a tot arreu. És que la Mare de Déu d'agost s'ho mereix. I nosaltres també. I Tordera, Tordera, que avança les seves festes majors. Tordera avança les seves festes majors a partir d'avui. Avui comencen les festes majors. De fet, ja van començar el preludi de les festes, doncs, fa unes horetes. I aquest divendres 14, és a dir, avui és divendres 14 d'agost, comencen les festes majors de Tordera. La festa major de Tordera tindrà enguany 12 dies de festa, des d'avui dia 14 fins al 26 d'agost. Són les festes majors de Sant Bartomeu. 12 dies meravellosos de disbauxa, de festa, d'alegria, de carrer, de compartir, de veure gent, de socialitat.
1: Hem anat veient el pas dels anys.
0: Enguany, és a dir, aquest any, i ja comença avui, comencen les festes a Tordera avui mateix amb la revetlla de Santa Maria. Ai. Les festes des d'avui fins al dimecres 26 d'agost i d'aquí no res, d'aquí uns minuts, a les 10. Encara tens temps de venir, si ets a casa, encara tens temps d'agafar les claus, obrir la porta, tancar la porta, tancar amb la clau la porta, s'ha de tancar amb la clau a porta, i baixar fins a la plaça de l'Església, la plaça de l'Ajuntament, que es comuniquen entre elles, perquè tindrem un espectacle meravellós. A les 10 de la nit a Tordera, correfoc infantil a càrrec de la Colla Infantil de Diables de Tordera. I a 11:45 hi haurà la Festa dels 80 amb Casset DJ. Ai, la Casset DJ. Sabies que qui porta la Casset DJ, en Miquel, era company de ràdio ja fa més de 30 anys, uns 35. Més cançons, més revolucions.

0: Una cançó que ja ens treu un somriure, eh? Un somriure d'alegria. I com fan aquí a fora els estudis, que no sé com coi m'estan escoltant amb el xivarri que hi ha de festa, però em veuen a mi ballar i continuen ballant ells. No sé si és que estan escoltant la ràdio a través dels cascos, que alguna vegada m'ho han dit, perquè els altaveus de fora no s'escolten, però bé, continueu ballant. Us agrada, eh, aquesta cançó? La revolució sexual.
1: Vas un futuro catastrófico. Voy pronosticando.
0: Al costat de la Casa Azul, les que interpreten aquest tema. Anem mica a mica al punt

0: De les 10, sí, les 10, les 10 de la nit d'aquest divendres 14 d'agost, un divendres molt bonic, revetlla, revetlla de la Mare de Déu d'agost, revetlla de Santa Maria. Anem a revolucionar-nos totes les Maries. Vinga, va, jo em revoluciono. Em revoluciono. Que ja toca, revolucionar-me. Algun dia us explicaré, eh? I em penso que començaré a revolucionar-me aquí a Tordera, eh? Em penso que m'aniré quan surti d'aquí, del programa de ràdio a les 11, directament a la plaça de l'Església, que hi ha ambientillo, hi ha la música dels 80 al costat de la cassette DJ. Amb Miquel Pujol. Aniré a saludar el Miquel, que era company nostre fa molts, molts anys en el món de la ràdio. I a través de la seva vocació de DJ, doncs ha fet gires arreu de Catalunya i ha portat molta música bona a moltíssimes discoteques i festes de Catalunya, com et deia, i fora també. Estic mirant el cartell de la Festa Major de Tordera, a les barraques fantàstiques, eh? Fantàstiques. Fa dos anys que no vaig a les barraques, però he de tornar a anar. Les barraques, unes barraques fantàstiques, on hi haurà cantants de Tordera i cantants de casa nostra. Entre ells, de Tiets.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Cordera.
1: Deu de la nit, 3 minuts, estem totalment a les fosques. Tordera ha tret els llums. Nosaltres també hem tret els llums. Sí, estem fent ràdio a les fosques. Bé, m'il·lumino amb els aparells que tinc per aquí de ràdio. En aquests moments estan sonant els tambors. Bum, bum, bum. No sé si ho escolteu. A la plaça de l'Església. Fantàstic. Tambors, correfoc, aquí, a Tordera, en aquests mateixos moments.

Amb la nostra sintonia d'estiu iniciem la segona hora del Bones Vibres. Benvingut i benvinguda aquí, a Ràdio Tordera. La ràdio, la ràdio de casa teva. I tu, tu ets a casa nostra. Una nit de festa a tot arreu, hem de dir a tot arreu, perquè així doncs expandim aquesta vibració de festivitat de la revetlla de Santa Maria, la revetlla de la Mare de Déu d'agost. Que contenta estic sempre de saludar-te a la primera hora, a la segona, qualsevol hora és molt bona per dir-te hello, baby. Hola. Doncs aquí em tens novament. Aquí em tens novament a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. És el nostre punt de trobada. Salutacions d'una servidora amb tu una miqueta més. Fins a les 11. Em dic Maritrini Hernández. Ja em pots felicitar, eh? Em queda res. Jo felicito de part i continuarem fent, eh? I demà també, demà com que torno a la ràdio a fer no sé què, però sé que he de fer alguna cosa, he de fer alguna cosa molt xula amb companys de ràdio. Doncs m'anticipo i començo a felicitar a les Maris, a les Maries, a qui més? A les Mariones, a les Mireies, a les Marines. I després, quan acabi, doncs felicitaré gent molt puntual, gent que està a la meva vida, no?, de la meva sang, perquè a casa meva som tres que celebrem Santa Maria. Tres generacions, eh? Vinga, va, ho dic. La mama, servidora, i la filla, que és ma filla. Doncs res, ja m'anticipo, per si després no podeu escoltar el Bones Vibres, al final, a veure si me'n recordo. I a de part, felicito ma mare, que es diu Maria, felicito la meva filla, que es diu Mireia, i me felicito a mi mateixa, que em dic Maria. Sí, Maria forma part del meu carnet d'identitat, tot i que de forma més cordial, més familiar, em diuen Mari o Maritrini. Sempre dic això, però no hi tutia, perquè molta gent això de Maritrini no encaixen amb el Mari. Doncs sí, Mari. Anem a Tordera, que estem a les fosques, però totalment a les fosques, eh? A les fosques. Perquè a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, justament als esglaons de l'Església de dalt de tot, ha començat a sonar els tambors. Els tambors del correfoc. Aquests tambors són els que sonen a fora. Ja comença el correfoc. Ja estic veient les llums del correfoc. Correfoc infantil a càrrec de la colla infantil de Diables de Tordera. Baixa dels pisos, surt de les cases. I si ets a una població del costat, encara tens temps, estarà al correfoc més d'una hora per aquí. Bona festa major, bons correfocs aquí a Tordera.

Correfoc, Correfoc, la cançó interpretada per Buhos, i Correfoc és el que tenim aquí a Tordera. De fet, ho puc tocar amb la mà, allargo la mà i ja tinc el Correfoc aquí al meu costat. La plaça de l'església de Tordera està plena de gom a gom, tambors, una copla de tamborers molt maca, i el Correfoc, fantàstic, fantàstic, fantàstic. L'estiu, estius, nits d'estiu meravelloses s'haurien de continuar sempre, s'haurien d'allargar. Arribarà un moment, segur que sí, que direm que no s'acabi l'estiu.

0: aquest estiu. Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

Ella sempre, sempre, sempre serà fantàstica. Cançons alegres, cançons de festa, cançons animades, cançons potents, cançons de vibra molt alta.

Festa, festa és la que tenim a tot arreu aquest divendres 14 d'agost del 2026. Un estiu amb molta coloreta, molta caloreta, molta xafogor. I també, també amb molta, molta, molta, molta, molta, molta, ho repeteixo quantes vegades, molta festa. Festa, festa, festa. Festes a poblacions, a barris, a tot Catalunya. Estem envoltats de festes majors. A l'Alt Maresme, és a dir, Maresme, situada a la part més alta del Maresme, tenim Tordera, on estic aquí, a Tordera, un poble fantàstic rodejat de muntanya. Comencen les festes majors de Sant Bartomeu, la primera vegada, eh? 12 dies de festes majors, d'un i do que bé que ho estan fent, eh? Festa, festa i festa. I en aquests moments el correfoc circula pels carrers de Tordera. Amb la banda de tambors, fantàstica. Centenars de persones estan acompanyant la colla concretament del correfoc infantil de Tordera, que ho estan fent fantàsticament bé. Després a Tordera, a quarts de 12 aproximadament, començarà possiblement una miqueta abans, tindrem música càrrec de la casset DJ. Música dels 80 i dels 90. Em dona que m'apuntaré, m'apuntaré. Jo sé que demà he d'estar aquí a la ràdio amb els deures fets. Sé que estaré a la ràdio, no sé com, però ja tindré els deures fets. Però em penso que empalmaré, em penso que m'aniré a la plaça de l'Ajuntament. Clar, que si hem de sortir de casa, tinguem l'edat que tinguem. Nosaltres, els pots adolescents, animem a tota la gent, a persones més grans, a petits, a adolescents, a tots, sortiu encara que sigui una miqueta, sortiu al carrer. Si hi ha ganes, millor, i si no, te les inventes. Surt al carrer. Tu saps lo meravellós que és sortir al carrer i que algú et digui hola? Doncs on més hi ha festa, la meva, anem a una ciutat, a la ciutat més gran del món, així ho he de presentar, es convenen cap a casa. A Barcelona, molts barris hi ha festes, molts barris. Però concretament a Gràcia s'està celebrant a partir d'aquesta nit la Festa Major de Gràcia. Ai, el barri de Gràcia de Barcelona té aquell caliu especial, no es pot explicar, eh? Per cert, farà com uns 10 dies vaig anar al barri de Gràcia, a tota la travessera de Gràcia. Feia tants d'anys que no anava al barri de Gràcia i és aquell ambient català de Barcelona, barceloní, un ambient molt especial. Doncs avui comencen les festes majors a Gràcia, tindrem uns dies de festes on hi haurà la lectura del pregó, d'aquí no res, si no l'han fet allà, concurs als carrers, música en viu, festa de l'escuma, cantada de havaneres i cremats. Com m'agraden les havaneres, uau! Hi haurà diada castellera, correfoc, cercaviles, botifarrada, parades gastronòmiques, jocs infantils i cinema a l'aire lliure. Ho estic veient des del cartell de la pàgina oficial de l'Ajuntament de Barcelona. Cinema a l'aire lliure. M'he quedat així parada. Doncs jo he vist cinema a l'aire lliure a Barcelona, a la meva... Uf, jo ja no sé ni quina edat tenia. Era una nena. Me'n recordo perfectament de moltes pel·lícules que veia a la fresca. Antigament no sé com ho fan ara, Fa molts anys que no vaig a Barcelona a veure cinema a la fresca. Posaven uns llençols enormes que feien cinema, i recordo dues pel·lícules que em van marcar molt. Dues hi van ser seguides. Una, Indiana Jones. Va ser cinema a la fresca, a Barcelona. Indiana Jones, em va enamorar. La pel·lícula i l'Indiana. I l'altra pel·lícula em va traumatitzar de per vida i em penso que encara ho hauré de superar. Tiburón.

Nit, nit, ai, nit, nit d'estiu. Nit a demanar petons. Em dones un petó? Dóna'm un petó, dóna'm un petó. A la mà, de moment a la mà. Després possiblement a l'altra mà. Aquí l'aristocràcia. Som aristocrates. El bon sentit de l'humor i fent bromes també a través de les zones de la ràdio. Dame un beso, dame un beso. Dame, dame. Dóna'm un petó. Ja te'l dono jo. Muac!

Ai, la calor, la caloreta d'estiu, i quin estiu aquest 2026, però nosaltres de moment anem a gaudir aquest estiu. Va, després de les festes, després dels DJs, després dels balls, crec que ens vindria bé un bany, a la piscina o a la platja, o al riu. Anem-hi? Ens haurem de posar un biquini, eh? O un banyador, el que vulguis. No sé si blau ens quedaria bé, però així blau amb la llum de la lluna, que de fet ara hi ha poqueta lluna, amb la llum de les estrelles, amb la llum de l'univers, et convido. Ens anem junts amb un biquini, amb un banyador.

0: Quina veu més meravellosa, la de Luis Miguel. Era un nen, pràcticament un nen, era un adolescent. No sé si dir adolescent o preadolescent, tenia només 12 anys. 14 anys, que he restat malament. Llavors sí que ja eres adolescent, Luis Miguel? Un adolescent, 14 anyets, cantant aquesta meravellosa cançó amb una veu única, amb aquesta potència que només Luis Miguel tenia en aquells moments. I de fet ara la té, Era un adolescent amb un timbre de veu molt, molt potent, molt d'adult. Una cançó que ha triomfat, va triomfar en el seu moment, una cançó que es va gravar l'any 1984. Estic fent càlculs, estic agafant la calculadora 2026 menys 1984 i veig tu aquí que em surt 42 anyets. Les coses bones no tenen edat, no, sempre estan de moda. Sempre són presents, sempre tenen llum, sempre tenen juspires a la mirada. Flash, aquesta cançó transmet alegria, transmet bona vibra. Aquesta cançó transmet directament la sintonia de Ràdio Tordera. Visca la ràdio, visca les ràdios també locals. Clar que sí, que sempre hem estat aquí al peu del canó. I visca la ràdio de casa nostra. Anem a saborejar el present. I ja que anem a la platja o a la piscina, no t'oblidis la tovallola. No t'oblidis la tovallola. No te l'oblidis. Ara, quan he vist aquesta cançó, que volia recuperar aquest triet... Ai, aquest trio. Madre mia, em tenia boja. A mi totes les coses que siguin així festa i una mica que surtin de la normalitat em tornen boja. Puturru de foie. Puturru de foie. Recordo, com et deia, jo tenia un conegut que sempre em deia no t'oblidis la tovallola. I és veritat, eh?
1: Me fugo. Los he dejado sin un duro.
0: És igual, la qüestió és passar-ho bé. 6 minuts sobre 10:45. Puturru de foie. Oi, que m'agraden. Puturru de foie amb el tema No te olvides la toalla.

0: tic. Ai, el cor que em petarà. Un dia d'aquests em petarà. Em petarà, perquè clar, tot això mola, eh? El cor, l'alegria, la disbauxa, la cançó una mica satírica. Anys 80, la moguda madrilenya, hi havia moltes bandes com Puturro de Fuà, com l'Orquestra Mondragón, com la Trinca, i com a Paco Clavel, que els agradava doncs, cantar cançons perquè nosaltres també ens divertim al seu costat. Estic al costat de Entre Corazón de León i Viaje con Nosotros i Caporicita Feroz. Aquesta tabera?
1: Hello.
2: Hola, mi amor, yo soy el amor. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor.

aquesta no, que s'ha colat en Gurrutxaga Massacola. Gurrutxaga, 50 anys al món de la música i celebrant cançons, i també està de gira celebrant 50 anys de l'Orquestra Mondragón. Música d'estiu, no queda una altra, festes, menjars d'estiu, ai, homenatge. Ara anem a casa nostra, la Trinca, i tot seguit la salseta del Poble Sec.

Quantes vegades hem ballat aquesta cançó amb la salseta del Poble Sec. Jo aixeco la mà moltes vegades, des que era molt petita i fins fa uns quants anyets. Ho he dit moltes vegades, sempre me'n recordo molt d'en Salvador, el cantant de la salseta que ens va deixar fa molt poquet, una estrelleta allà en Univers. Salvador, com me'n recordo de tu. Algun dia explicaré alguna anècdota divertida. Doncs aquesta és una de les cançons d'aquestes bandes musicals que ens animen cada estiu, cada festa, la salseta del Poble Sec. La cançó s'anomena Apa, anem i tots, i sí, ara anem tots de festa. Com a mínim ho intentem, posem ganes, ens motivem, eh? Perquè vinguin coses boniques, nosaltres també hem de fer una miqueta d'esforç perquè aquestes coses boniques vinguin a nosaltres i fer reserves. Abans hem escoltat una de les cançons de la Trinca, La Botifarra de Pagès. Ai, aquelles cançons d'estiu, eh? Hem fet molt d'homenatge. Sempre que arriba l'estiu fem homenatge a bones vibres. I sobretot el mes d'agost jo ja em disparo a posar cançons així. Així, patxanca, festa. Us en recordeu del rei de l'estiu? No sé si em donarà temps a posar-la tota, però bé. Jordi Dan, gràcies. Xip-xip-xip. Xip-xip-xip. Editim. Homenatge a tots els cantants, a tots els artistes que han fet que l'estiu sigui diferent i que el recordem sempre amb més alegria. Però Jordi Dan no va ser el primer a cantar cançons de l'estiu, perquè me'n recordo d'un desmadre del 75... perquè van néixer el 75.

0: A veure si agafo l'estribió, si és que no donarà temps. Saca el whisky! Anem a sur l'estribillo, un, dos, tres.
1: Subiendo al poco rato por la calle mayor, llevando una taja como un piano.
0: Ja sortirà l'estribillo. Saca el whisky, chili. La banda s'anomena Desmadre 75 perquè va néixer com a banda l'any 1975. Ah, ja veig l'estribillo, a veure si el puc enganxar. Ara, saca el whisky.
1: Saca el whisky, chili para el persona y vamos a hacer un guateque.
0: Un guateque, com m'agraden els guateques, les festes populars dels pobles, de les ciutats, dels barris, ens fan animar una miqueta més la vida. Gaudiu de totes les festes, a qualsevol població, a qualsevol barri, a qualsevol ciutat, a qualsevol urbanització. Jo ara me'n vaig a la plaça de l'Ajuntament perquè s'està...

està celebrant les festes de Tordera, que s'han anticipat. Ara mateix el correfoc està a punt d'arribar a la plaça de l'Església i després a la plaça de l'Ajuntament, i anem a escoltar música dels 80-90 i alguna posarada actual a través de l'empresa de música DJ, La Caseta DJ, on hi és en Miqui Pujol, que ja ho he dit abans, era company de la ràdio, era locutor de ràdio fa molts anys. Festa Major.

0: A vegades, les persones fa anys que no es veuen, però sempre en recorden aquells moments d'alegria, de festa, i la festa major és un moment per recordar, per viure i per repetir. Breus segons, i ens anem directament a les 11 de la nit d'aquesta vigília revetlla de la Mare de Déu d'agost. Doncs mira, de part meva, em permeto el privilegi de felicitar totes les Maries, Mariones, Marielles i Marines. Felicito personalment a la meva mare, que es diu Maria, ¿vale? Més coneguda com Maruja, que a Tordena és molt coneguda, i a Barcelona, en el lloc que vivia, també. Doncs ara està a València, està a Castelló? No, ja ha tornat. Perquè clar, nosaltres també tenim la sang de Castelló, de Castelló de la Plana. Felicitats, Mireia, la meva filla, felicitats. Bon estiu, gràcies per ser-hi, bye bye. Això, fins al divendres vinent.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

'cause I gotta have faith.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
4: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Càpsules informatives.
6: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'Antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 6:45 fins a 11:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia. Comencem la veu de la parròquia del dissabte 15 d'agost, dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Una gran festa. Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
1: Sí, sí, una gran festa, i d'aquí a poca estona, a les 11, tindrem la missa aquí a la parròquia.
2: A les 11, després d'aquest programa, estan tots convidats per assistir a la missa solemne, i després ens anirem per celebrar l'aplec de Roca Rosa.
1: La Mare de Déu de Roca Rosa.
2: La Mare de Déu de Roca Rosa, sí, sí. Sí, senyor.
1: Molt bé, doncs avui això, celebrem la festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, i tot i que fa molt de temps que recordem aquesta festa, realment en sabem molt poca cosa. L'Assumpció és el mateix que l'Ascensió?
2: Les paraules són semblants, però realment venen de verbs molt diferents. Ascensió ve del verb ascendre, que significa sí? Posar. Una acció que es fa per compte pròpia, com l'ascensió del Senyor, quan Jesús ressuscita i després d'un temps d'instrucció als seus deixebles, ascendeix al cel. Això ho fa per mèrit propi, pel seu propi poder. En cap essència ve del verb assumir. L'assumpció és assumir, és assumir. Tomar, és agafar.
1: Sí.
2: Sí. Què significa prendre? Maria és presa i portada al cel. Ah. És una acció que no passa per compte pròpia, sinó que passa per mitjà extern. La Verge Maria és assumida per la gràcia de Déu, no assent per compte pròpia, com a Crist. Crist és el fill de Déu. Maria, en canvi, és creada, immaculada, és a dir, sense pecat original, i així es va conservar durant tota la seva vida complint la seva missió, que va ser, primer, ser la Mare de Déu, i després es va completar acompanyant els deixebles en pregària i enfortir-los com la seva mare en la fe. Recordem que Adán i Eva també van a ser creats sense pecat i fets per no morir, però el pecat original va fer entrar l'amor al món. Ells, si no es van a mantenir la gràcia, pues van morir. Clar. La Verge, en canvi, va mantenir la gràcia amb la que ha sido creada i no va morir exactament. Per això va ser assumida per Déu al final del seu temps a la Terra i després de completar la seva missió.
1: I llavors va ser l'Assumpció, com diu, que no és ella mateixa, sinó que des de...
2: És assumida per Dios.
1: Per Déu,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Assumpta.
1: Sí, sí. I des de quan se celebra la festa de l'Assumpció de la Verge?
2: Aquesta festa és molt antiga. Enfonsa les seves arrels a les comunitats dels primers segles del cristianisme. No apareix a la Bíblia, no n'hi ha ninguna menció, però sí que hi ha dues fonts. Una és la tradició de l'Església, que juntament amb la Bíblia formen part del magisteri de l'Església, és a dir, la font de l'ensenyament del cristianisme. La tradició és el que s'ha transmès des de la fundació de l'Església i el que sempre s'ha estat cregut per tot arreu. Doncs aquesta tradició explica que l'evangelista Sant Joan va anar a realitzar el seu apostolat a Efes. Efes, o que en diuen en castellà. Va portar la Verge Maria, però quan la mare va sentir que s'acostava el seu temps final al món, va tornar a Jerusalem. Allí, reunida amb tots els deixebles, va anunciar la seva partida i un dia es va quedar com adormida i no va despertar més. Aleshores, els deixebles la van portar a una tomba excavada a la muntanya de les Oliveres, on és l'or de los olivos, i la van posar allà. Van notar que el seu cos estava incorrupte. No es va començar a descompondre com s'espera d'un cadàver. Però és que la gràcia que l'ha creat immaculada i que ella va conservar tota la vida no admetria la corrupció, igual que amb el seu fill, que es va fer en tot igual a nosaltres, menys en el pecat, però entre els deixebles no hi havia l'apòstol Tomàs, que va demanar que no sellessin la tomba fins que ell arribara, perquè volia acomiadar-se de la mare. Quan Tomàs va arribar i es va dirigir a la tomba, van veure com els àngels s'emportaven el seu cos al cel, i en compte a la tomba hi havia han trobat només moltes flors de totes les varietats. Avui dia l'Església Catòlica Ortodoxa custodia a Terra Santa, a l'Hort de les Oliveres, una cova sota una capilla, una tomba que la tradició ha sostingut que va ser on van posar el cos de la Mare de Déu. Els que la visiten poden veure un petit altar que custodia una losa, d'on es diu que es va estar el cos de la Mare de Déu abans de ser portada en cos i ànima al cel.
1: O sigui que, per el que explica, vol dir, això vol dir que la Verge no va morir.
2: No, exactament. I l'altra font de la tradició és també els evangelis apòcrifs.
1: Ah.
2: Sí. Ahí també es parla d'aquestes coses. Bé, recordem que la Verge era tan humana com tots nosaltres, però havia estat concebuda sense pecat original, creada immaculada per ser la mare del Senyor. Com a humana que era, era un ésser temporal, però com que es va conservar en gràcia, no podia morir com Adán o com Eva, que havent estat creats sense pecat i destinats a no morir, van deixar entrar-hi la mort perquè van pecar. Aleshores, Maria no va deixar entrar l'amor en el seu ésser creatural, perquè es va mantenir sense pecat, com va ser creada. Per això va ser assumida per Déu i portada al cel en cos i ànima. Per això es parla de la dormició o del trànsit de Maria.
1: Ah, sí, dormició, sí. Aquesta paraula sí que la sentim a vegades, no?
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Podria dir-se que és l'advocació de la bona mort.
1: Sí?
2: Sí. Como decir, la advocación de María como santa de la buena muerte.
1: Bé, aquesta celebració té la seva antiguitat a la tradició de l'Església, però també es diu que és un dogma. Què vol dir això?
2: Dels dogmes parlem en els primers programes a la meva arribada a Tordera,
1: sí.
2: Fa gairebé un any.
1: Sí.
2: Però refresquem brevement que és un dogma. És una veritat de fe absoluta. Es diu així perquè saben que és definitiva, infal·lible i irrevocable. Però això arriba un moment en què el Papa ho proclama com tal. Bé, tot i que la festa és molt antiga i apareix a la tradició de l'Església i té també figuració a l'Evangeli apòcrif, només fins fa 70 anys va ser proclamada com a dogma de l'Església pel Papa Pio XII.
1: És prou recent, no?
2: Una mica. En el sentit de dogma, però la festa és antiga.
1: Sí.
2: Hi ha un detall, però estava proposat en estudi a mitjans del segle XIX, en 1849 se va proposar, i estava el resta d'aquest temps en estudi, però ja se celebrava,
1: s'ha sí, sí.
2: celebrat des de l'antiguitat, sense que fos un dogma. Se m'oblida dir que és una tradició tan arrelada a les celebracions de l'Església que una altra font on apareix l'Assumpció és el Sant Rosari, el quart misteri gloriós.
1: Sí.
2: Precisament.
1: Si el Rosari i els misteris gloriosos es contempla, l'Assumpció de la Verge Maria, què vol dir això pels cristians?
2: Per a nosaltres, els cristians, l'Assumpció de la Mare de Déu significa l'anticipació d'una promesa. Maria és el model de tot cristià. És la reina dels deixebles perquè va ser la deixebla perfecta. Ella es va deixar habitar per l'Esperit, l'Esperit Sant, i així va donar carn al fill. Ella va acomplir una obediència complerta la missió que li van ser encomanada, primer per el pare, per ser la mare de Jesús, i després l'encomanament pel seu fill per ser la mare dels deixebles. Així que si nosaltres seguim el mestre i encarnem a les nostres vides la seva paraula i complint en obediència la nostra missió, també serem ressuscitats per estar amb Jesucrist allà on ell estigui, on el mateix Jesús ho va prometre. Altres noms amb què es coneix aquesta festa, com dèiem, és la dormició de la Verge Maria, perquè en comptes de morir es va quedar com si estuviera dormida, per despertar al costat del seu fill al cel. També la festa del trànsit de la Verge Maria, perquè va ser portada en cos i ànima al cel on regna al costat del seu fill, rei de l'univers. Per això, el cinquè misteri gloriós és la coronació de Maria Santíssima com a reina entre totes les criatures. Recordem que el rosari, en els quatre grups de misteris, està fet per contemplar la vida de Jesús, i només dos misteris estan dedicats a la Mare de Déu: la seva assumpció al cel i la seva coronació. Aquests misteris descriuen la meta de la vida cristiana. Així que si volem demanar una santa muerte, sí, hauríem de demanar-ho a la Verge, sí, de la Dormició, a la Verge de l'Assumpció, a la Verge del Trànsit.
1: És un dia senyalat, no? Senyalat, per fer-ho i demanar-li, sí, com més intensament.
2: Una bona mort.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. També toca felicitar les Maries, a les Assumpcions.
2: I a les Assumpcions,
1: sí,
2: clar que sí.
1: Que passi molt bon dia del seu sant.
2: Molt bon dia a les Assumpcions.
1: I bé, per tots també un bon dia de la Mare de Déu de l'Assumpció, que també aquí popularment també es diu la Mare de Déu d'agost.
2: Que viva la Mare de Déu,
1: sí, sí, sí,
2: que visca.
1: Moltes gràcies, mossèn.
2: A tu, Dolors.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu-siau.
0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Bon estiu a tots. Benvinguts a una nova edició d'Església Viva, que, com molt bé sabeu, compta durant tot aquest mes d'agost amb diferents seccions estiuenques. Una d'elles són aquestes lletres d'estiu que cada setmana ens porta un convidat diferent. Benvinguts.
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres Mònica Tomàs, presidenta de Justícia i Pau. Bon dia, Mònica.
3: Molt bon dia, Àngel. És temps de vacances. Dies per parar, relaxar-nos i gaudir. Però de vegades, quan entrem en mode descans, ens apareix una exigència gairebé invisible. Volem ser servits. Volem el cafè a punt, l'habitació impecable, la taula parada, i ho volem de seguida. Aleshores, pot aflorar la nostra arrogància de clients amb el full de reclamacions a punt. Paguem un servei i gairebé sense adonar-nos-en podem caure en la tentació de tractar qui ens atén com si fos part de la decoració o com un simple servidor de les nostres prioritats. En el millor dels casos, l'invisibilitzem. En el pitjor, ens mostrem queixosos i insatisfets amb la seva feina. Pensem-hi un moment. Aquest matí, quan nosaltres no teníem pressa, algú ja feia hores que era dempeus netejant, cuinant, recollint escombraries, cuidant malalts o treballant al camp perquè no ens falti de res. Persones que netegen, que cuiden la terra, els nostres avis, les nostres cases. Persones que tenen cura de tothom amb feines tan invisibles com essencials. Feines que sovint requereixen una paciència i una delicadesa infinites. Ens agrada pensar que, com que ho paguem, ho mereixem tot i som independents. Però aquesta independència és una ficció. Cada vegada que se'ns serveix el plat a taula, la realitat ens dona un cop d'humilitat. Depenem dels altres i, paradoxalment, de les feines menys reconegudes, més mal pagades i més sovint tractades amb indiferència. Per molt amunt que hàgim arribat, la nostra vida quotidiana descansa sobre les espatlles de centenars de persones que ni tan sols coneixem. No deixa de sorprendre com aplaudim i paguem fortunes a qui ens distreu, però sovint ni mirem als ulls qui ens sosté la vida. Valorem el prestigi, la rapidesa, l'èxit visible i ignorem aquests milers de mans invisibles que ens permeten fer el que fem. Són feines que no només són útils, sinó que també ens ofereixen l'oportunitat de salvar-nos de l'arrogància. Si aquestes persones invisibles s'aturessin només 24 hores, la nostra idíl·lica tranquil·litat col·lapsaria a l'instant. Admetre aquesta dependència no és cap feblesa, és reconèixer la nostra cara més lluminosa. La interdependència és la prova que no estem sols. Ens fa baixar de la torre de marfil i ens torna a la terra. Ens recorda que la dignitat humana no es mesura pel prestigi del nostre càrrec, sinó per la capacitat de servir-nos els uns als altres. Comencem, doncs, a valorar el que realment importa. Reconèixer el valor de les feines més humils no és fer un acte de caritat ni de condescendència. És un acte de veritat i d'honestedat intel·lectual. Així, quan caiguem en la tentació d'exigir com si fóssim els amos del món, fem memòria de les paraules de Sant Pau als Corintis. El cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. L'ull no pot dir a la mà, no em fas falta, ni el cap als peus, no us necessito. Ben al contrari, els membres del cos que semblen més febles, són en realitat els més necessaris. Aquestes vacances, quan pugueu creuar la mirada amb les mans que us atenen, no passeu de llarg. Regaleu un somriure, un gràcies, una mirada plena de dignitat. I siguem el ressò que recordi al món que les arrels que ens sostenen a tots no es veuen, però són les que ens mantenen dempeus.

0: El nostre amic Rafael Corbí ens porta tot seguit un nou capítol d'aquestes rutes d'estiu, aquests cims de Catalunya. Anem a conèixer quin cim, i en concret de la nostra diòcesi, ha pujat avui. Quan vulguis, Rafael, tot teu.
1: La muntanya s'ha dit després de segles de duna.
2: Anem a la muntanya i anem-hi caminant. Anem-hi buscant llocs de casa nostra que ens interessin, que siguin bonics i que ens portin, sobretot, per un bon camí. Soc Rafael Corbí i això són Cims de Catalunya, aquest mini-espai en el qual us portem en muntanyes, en aquest cas limitades a casa nostra, que us en recomanem per fer una bona excursió. Avui marxem fins a la selva amb el Puig Dalí. El Puig Dalí és un petit cim, una muntanyeta de 492 metres que es troba al municipi d'Amer, a la comarca de la Selva, just al límit amb el municipi de Sant Esteve de Llémena. Al cim hi trobeu un vèrtex geodèsic en forma de pal cilíndric just a la frontera amb Sant Esteve de Llémena, com hem dit. En definitiva, una zona preciosa. No tant el cim en si, després sentireu el vídeo que us hem dit, però sí, per exemple, perquè a tocar del bonic poble d'Amer hi ha el cim de Puig Dalí, però a tocar del cim sempre havíem dit que eren les restes d'un poblat ibèric, el qual rebia el nom del mateix cim, és a dir, poblat ibèric de Puig Dalí. Però gràcies a un interessant article del blog d'en Josep de Tera i Camins, resulta que realment són les restes d'una torre romana que alhora ocupava el lloc d'una antiga torre d'origen iber. És a dir, realment són les restes d'una torre i realment el nom seria jaciment arqueològic de Puig d'Àlia. Aquí ho veieu, doncs, també aquesta aventura que podem trobar-nos en aquesta zona. Una zona no només bonica, perquè es troba al cim de Puig Dalí. És igual d'on sortiu. Jo ho vaig fer en el seu moment des de Sant Climent d'Amer, el roure de Can Puig, la torre de Roca Salva. Però des d'allà podeu fer qualsevol de les rutes. Si sortiu d'Amer, us proposo que tireu cap a la costa de Santa Brígida, un lloc preciós per veure, però que després us trobeu, per exemple, a visitar la Mare de Déu del Puig d'Alén, que també s'hi troba. I si encara teniu ganes, desplaceu-vos fins a la zona més a llevant, la zona de l'ermita de Sant Roc, els cingles de Sant Roc, que són una autèntica preciositat. Podeu desplaçar-vos després fins al Coll dels Tres Rocs i des d'allà visitar el cim del Puig Dalí, com nosaltres vàrem fer, així ho comentàvem amb el seu moment. Què tal, família dels Cims de Catalunya? Avui hem vingut fins a la comarca de la Selva, concretament al municipi d'Amer. Això és la frontera amb Sant Esteve de Llémena, i és el Puig Dalí, un cim de 492 metres que es troba dins el repte de cims de la comarca de la Selva. El puig en si no té res que pugueu veure perquè està totalment rodejat de vegetació, no veureu absolutament res, però sí que uns 50 metres més cap a la banda de migdia hi trobem un mirador preciós de Roca Salva que la veritat és que us portarà una vista magnífica de tota la zona que està just aquí darrere del Far, d'Amer, de Sant Miquel de les Formigues, de Sant Benet, de Santa Bàrbara, tots són sants, com veieu, i també tota aquesta plana on hi trobem doncs, la Cellera, hi trobem Anglès, veieu fins a Sant Grau, el cingle de Sant Roca, que també us recomano molt especialment. Des d'aquí no veureu absolutament res, però sí que la trajectòria, des de Sant Climent d'Amer, per exemple, o fer una ruta també que us porti fins a Sant Roc de la Barroca, doncs és una autèntica preciositat. Veniu cap a la nostra zona i disfrutareu també d'unes rutes magnífiques per fer els cims de Catalunya. I si voleu, us podeu portar els gossos, que els tinc per aquí perduts avui, i a la Mercè no la tinc perduda. Hola, Mercè, bones, i gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera.
1: Fins al fons del mar.
2: Doncs ja ho veieu, fa poc, amb una altra cita de les que us van portar, ja us van parlar dels cingles i de l'ermita de Sant Roc. Per tant, no ens falleu i visiteu-ho. I gràcies per acompanyar-nos en aquest espai.
0: Gràcies, Rafael. Fins la propera setmana.
3: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: És moment ara de donar pas a la nostra secció que tenim durant aquest mes d'agost aquí a Església Viva, que és l'esperit i esport que ens porta la Carme Panella, delegada d'ensenyament del Bisbat de Girona i professora de secundària de l'Escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, bon estiu, Carme.
1: Bon dia i bon estiu.
0: Què ens portes avui?
1: Avui us porto un alumne, en Lluc Rovira i Casagran, que és jugador de pàdel a la categoria de cadets de segon any. He tingut la sort i el privilegi de ser professora seva aquests 4 anys de secundària a l'Escola de Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols, i ell em va parlar de com combinar la pràctica d'un esport a cert nivell amb els estudis.
2: Estic jugant a dos clubs simultàniament, a un de Caçà, que és on més entreno i amb gent de la meva edat, diguéssim, que és el 3-7, i a un de Platja d'Aro, que és el Nàutic, on entreno amb un entrenador que mira, el dijous passat va fer l'últim entrenament i va marxar a Lombo, casualitat de la vida, i entrenen aquests dos.
0: Carme, quins aspectes i valors destacaries de tot el que et va explicar en Lluc, aquest jugador de pàdel?
1: Va ser una llarga conversa i va ser molt agradable, es va explicar molt bé, i de tot el que ens va comentar jo destacaria 4 elements. La importància que té la figura de l'entrenador, com combinar estudis i hores d'entrenament, la importància de la família i el benestar emocional dels jugadors. Ell va subratllar, ja ho veurem, la importància de la salut mental de l'esport com a un antidepressiu.
0: Què explica en Lluc sobre la figura dels entrenadors?
1: Em va agradar molt com va subratllar els valors personals que ha de tenir un entrenador. Sobretot l'empatia, la capacitat de treball, la capacitat d'escolta i la paciència. Ens ho explicava així.
2: Per mi un entrenador el que ha de tenir és que sàpiga escoltar, perquè al final tots els jugadors són diferents. Jo, per exemple, tinc moltes manies que les ha sabut entendre. A més, crec que és una persona que també li agrada treballar, perquè al final es passa 8 hores sota el sol a l'estiu i si a la 8a te toca a tu i ell ja està cansat, doncs l'entrenador no anirà bé. I a més ha de ser una persona hàbil, o sigui, llesta, perquè tens 8 entrenaments i cada persona et demana una cosa diferent que entrenar, per tant són 8 entrenaments diferents i l'has de pensar en un poc període de temps, minuts.
0: Carme, i de saber combinar estudis i esport, què et va dir en Lluc?
1: Hi ha un aspecte curiós. El seu nivell s'ha de ser competitiu. Ell ens diu, jo sempre vull guanyar, perquè, és clar, si no volgués guanyar, tampoc m'esforçaria per fer-ho bé. Aleshores, combinar això amb els estudis requereix, sobretot, disciplina. I un aspecte molt important que ell també fa subratllar, saber-se gestionar el temps. Ens ho va explicar molt bé.
2: És difícil. Jo sóc una persona que necessito guanyar. O sigui, sóc molt competitiu i vull guanyar. Però guanyar has d'entrenar. Llavors jo entreno molt, entreno 4 dies per setmana, diguéssim, entre setmana, i l'altre dia que em sobra, diguéssim, faig anglès. Bé, els idiomes també són importants. Clar, estem parlant de que entreno 2 hores, 4 dies a la setmana, i acabo, diguéssim, l'escola a les 5, suma-li de 6 per arribar a caçar a la selva, acabes a les 8. Arribes a les 8 i mitja a casa, et dutxes, sopes, a les 9 i mitja. Clar, llavors jo arribo a casa a les 9:30 i intento tenir-ho tot fet. Intento fer-ho tot al migdia, intento treballar molt al migdia perquè és una estona que m'ha quedat, diguéssim, el temps mort i l'aprofito fent el que pugui, així a la nit doncs tinc més temps per descansar, però és difícil. A més, llavors tens els teus amics que diuen de quedar entre setmana, però clar, tu tens pàdel, llavors has d'acabar d'estudiar per l'examen de castellà, clar, és difícil. I compaginar-ho, ho he pogut compaginar bé, al final tinc la gran sort de que, diguéssim, estudiar se'm dona bé i ha sigut una gran sort, i això, però clar, és molt de temps que gasto al pàdel i costa.
0: Quin és el paper de la família en el món de l'esport d'un adolescent que ja hi dedica tantes hores?
1: Això ho hem sentit explicar moltes vegades, i no només en Lluc, sinó en jugadors mediàtics i famosos. Mira, tenim un cas molt a prop de casa, en Pau Cubarsí, el jugador del Barça i recent campió del món. Sempre ha valorat l'humilitat, la senzillesa i la capacitat de treball de la seva família. En Lluc, a més, ens va afegir un detall molt important. Ell valora l'esforç i l'humilitat de la seva família, però afegeix que més enllà del seu suport, el darrer responsable de tot és ell mateix. Sense una família darrere no seria possible, però si després l'esportista, que és qui ha de posar l'esforç i responsabilitat, no ho fa, tampoc en trauríem res de profit, i ens ho explicava d'aquesta manera.
2: Sí, he tingut la gran sort que doncs, els meus pares són gent treballador i humil i doncs, m'han ensenyat molt bé, però clar, és molt important perquè al final jo treballo per mi. Vull dir, si jo arribo a casa a les 9 i dic no vull fer res, doncs no ho faig, però gràcies a tot, doncs jo puc arribar a casa i saber i ser conscient de que he d'acabar de fer la feina i d'estudiar per treure una bona nota i tot això.
1: Per tant, estem parlant de la importància dels pares en aquest cas, de que tant transmet una sèrie de valors com podrien ser la disciplina, l'autoexigència, la consciència de que això s'ha de poder fer i bé.
2: És molt important, tot i que diguéssim que un 80% de la feina és meva, vull dir, encara que els meus pares o qui sigui doncs m'ajudi i m'inculqui això, el que ho ha de fer sóc jo. Si jo no ho faig, no vindran ells a fer-me. Ells tenen part de la responsabilitat, però és mínima. Ells fan la seva feina, m'ensenyen el que jo he de fer i a partir d'aquí jo faig el que crec. Per tant, tenen responsabilitat, però la majoria de responsabilitat és meva.
0: Carme, ja hem parlat dels entrenadors, els estudis i la família, i ara destacaves fa poc el paper important de la salut mental i del benestar personal d'un esportista en edats tan joves, no? Què et va dir?
1: Em va agradar molt la seva maduresa personal i la manera com va treure el tema. Ell subratlla el fet que l'esport és un gran antidepressiu i que, a més, s'hi ha de trobar el propi esportista, el propi jove, i ha de trobar l'equilibri personal. De fet, és un tema molt important, està sobre la taula de molts clubs esportius, està a la taula de les escoles, i en Lluc ho va saber presentar molt bé.
2: Una mica d'esport no és prou, però molt d'esport tampoc va bé, perquè al final jo soc una persona que físicament he patit molt, tema de genolls, les lumbars, perquè porto fent esport des de molt petit, molts dies a la setmana, i tampoc és sa. S'ha de trobar un equilibri entre fer esport suficient per la teva salut mental i pel teu benestar físic, però tampoc passar-te, perquè al final doncs acabes amb dolors que segurament t'acompanyaran tota la vida.
0: Carme, ràpidament, hi ha algun aspecte més a subratllar d'aquesta entrevista que vas tenir amb en Lluc?
1: Si ens hem de fixar en el tema dels valors en l'esport, hi ha una reflexió d'en Lluc que a mi me va agradar moltíssim. Va ser quan li vaig preguntar sobre què era més difícil, si saber guanyar o saber perdre. Aquí es nota quan un jove ha sabut interioritzar tot allò sobre els valors que ha pres a la família i al món de l'esport. M'agradaria que el poguéssiu escoltar.
2: Va, saber perdre és molt important, molt, molt important, perquè perdràs més vegades de les que guanyaràs. Això és un fet molt clar. Saber guanyar també és molt important, perquè tu tens dues persones davant que també estan jugant i també volen guanyar. Clar, tu guanyes, però ells perden, i també hem de tenir les dues perspectives. Si tu guanyes i ho celebres per tot l'alt i no és un partit, diguéssim, important, o sigui, a la final de la Champions, etc., doncs els de davant, doncs, poder no s'ho prenen bé. I saber perdre també és molt important, perquè també han de tenir els de davant el dret a celebrar, perquè al final han guanyat i s'ho han guanyat. Llavors, les dues són molt importants.
0: Carme, ha estat un testimoni molt interessant el d'en Lluc. La setmana que ve t'atindrem en una nova edició de Esperit i Esport.
1: Que així sigui. Fins la setmana vinent.
0: Gràcies, Carme, que vagi bé.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Durant tot aquest mes d'agost tenim el Música Sense Complexos, que ens porta en versió estiu Xavier Roca. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Bon estiu, bon mes d'agost.
1: Igualment.
0: Quan vulguis.
1: Doncs avui a Música Sense Complexos escoltarem a Kathy Nicole. És nord-americana i amb només uns quants anys de trajectòria s'ha convertit en un dels noms del pop cristià contemporani. Des de ben jove va haver de conviure amb diversos problemes de salut que han condicionat la seva vida, però lluny d'amagar el sofriment, l'ha convertit en cançons que parlen d'esperança, confiança i de la presència de Déu en els moments més difícils. Canta, per tant, des de la fragilitat i no des de la perfecció. La cançó que escoltarem avui es diu Hold On, Aguanta. Tots passem per moments en què sembla que les forces s'acaben o que el futur es veu incert. I aquesta cançó recorda que fins i tot en aquestes situacions no estem sols. Es tracta d'una cançó que convida a perseverar, a seguir caminant i a confiar en Déu que ens continua sostenint. Amb un estil pop molt actual, és una cançó fàcil d'escoltar i amb un missatge que pot arribar tant a persones creients com a qualsevol que necessiti una paraula d'ànim. Us deixo, doncs, amb Kathy Nicole i aquesta invitació a no perdre l'esperança.

0: Break de final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 16 d'agost. Durant tot aquest mes d'agost ens acompanya la Marga Gonzalvo, que és professora de religió. Benvinguda, Marga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon estiu, quan vulguis.
1: Mateu 15, 21, 28. L'activitat de Jesús era molt intensa. Jo retirava amb els deixebles a descansar. Avui surt fora dels confins de Galilea, a la regió de Tir i Sidó, actual Líban. Zona poblada per gent cananea de cultura helenística. Una dona surt a trobar-lo i li demana que ajudi la seva filla. Santa Teresa de Jesús, al segle XVI, interpretava aquesta actitud com un model d'humilitat, perseverança indestructible en l'oració i atreviment davant Déu. Ens ensenya a no desanimar-nos davant les dificultats de la vida i a perseverar en la pregària, encara que sembli que Déu no ens fa cas. Amb la tossudesa de la cananea, ens postrem sumissament com ella. Va adorar, tot implorant, «Senyor, socorreu-me, ajudeu-me». Finalment, desapareix la foscor i és superada per la claror de l'amor.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
8: No, primer has de fer la digestió!
7: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordarenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.
3: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat i amb ell tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes, i entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tan de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama Ni Momo.

0: l'espai amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Animama Animomo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
1: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
1: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai. No?
1: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
1: Total.
0: El que passa que, en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves, tampoc és l'adequat. Doncs, què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
1: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
1: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats i que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
1: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
1: fem...
0: Perquè jo ho dic.
1: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi string, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I per l'altra banda seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
1: Ens totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
1: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Llavors, crees una dependència de... Ho he fet bé?
1: Sí. Sí,
0: és així?
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
0: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etcètera, i tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
1: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem, és que això s'ha de generalitzar en tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells, i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com ho hago yo con mis hijos, que això passa molt.
0: Clar,
1: no?
0: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
1: Ens comparem.
0: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
1: Sí.
0: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
1: Sí.
0: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
1: Clar.
0: Per a 25 tàpers.
1: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
0: Spoiler.
1: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
0: No.
1: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé al cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat, intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
2: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general. No només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No? Aquest anàlisi personal.
1: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
2: De quan jo era.
1: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no, totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
2: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
1: I on hi hagi més gent, encara més,
2: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
1: La nostra valia, també, no?
2: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
1: Clar, ens ho prenem a lo personal.
2: Correcte.
1: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
2: Clar.
1: Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades els nens, jo sempre dic que són com una mica... Ai, que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
2: Vale.
1: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
2: Pinta malament.
1: Te suena esto, no?
2: Que pinta molt malament, això no acabarà.
1: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
2: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
1: Exacte.
2: He de preparar el sopar.
1: Amb la
2: aquí
1: gerra...
2: Això tenia el rum-rum,
1: Eso es.
2: Vinga.
1: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està, ja agafat, has vist que
2: bé?
1: Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
2: El cosmos.
1: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaures. Clar. I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
2: Explota,
1: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
2: Correcte.
1: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
2: Jo crec que el cap dona voltes.
1: Dona voltes.
2: Tu veus que dona voltes.
1: Totalment, vale. Dona voltes. D'acord. I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, sí, no, pobreta, sí, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
2: Una mica de tic.
1: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure. Clar. I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però és important...
2: Que tot ho estan analitzant els
1: infants. Ho estan analitzant tot.
2: I tot prenen nota. I tu et sembla que un detall de no res... pues, no passa el mateix amb les paraulotes. Que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
1: I ja està, plim!
2: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix. Tenen escàners.
1: Totalment.
2: Són escàners de la vida, no?
1: Totalment.
2: Llavors estan aprenent.
1: I és que són aprenents de vida.
2: Clar.
1: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No, no tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
2: Molt bé.
1: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
2: Demà serà un altre dia.
1: Demà serà un altre dia.
2: Molt bé.
1: Exacte.
2: Però t'estalvies el drama.
1: No dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
2: sí.
1: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
2: No, malament.
1: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
2: Molt bé.
1: Els nens i tothom.
2: Vale. Hauré de venir amb la llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquest anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
1: sí, sí.
2: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot.
1: No? El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa... Parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles... sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle.
2: Clar.
1: Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem. I podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
2: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
1: Sempre. Ho hem de fer.
2: A tothom. Als nostres fills i filles també.
1: També.
2: Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
1: Totalment,
2: moltes
1: clar.
2: Vegades no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
1: sí.
2: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
1: Clar.
2: És que no era la millor, ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
1: Sí.
2: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
1: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, no, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una gran desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
2: Sí.
1: I això...
2: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
1: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
2: És allà.
1: És allà.
2: No la podem eliminar.
1: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
2: Són emocions.
1: I s'han d'acompanyar.
2: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
1: Totalment.
2: Molt bé, doncs fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
1: Un exercici portat.
2: Vinga.
1: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets, on et donguis el per...
2: El lavabo és un bon moment.
1: Ui, tancat allà.
2: Oi que sí?
1: Em vaig a dutxar, poses l'aigua... Llavors...
2: Total. La porta, total. Aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
1: 5 minuts de glòria.
2: En tenim prou per fer l'exercici.
1: Sí,
2: doncs vinga,
1: i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
2: Molt bé.
1: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
2: Vinga, jo vaig
1: demano...
2: a provar-ho.
1: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
2: Vinga.
1: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa algo molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant, tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionada, emocionat, a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal, mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut, tot el que ha après, totes les coses que ha fet. I tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te-la un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
2: Ho veus o no?
1: Molt bé.
2: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
1: No, jo no t'havia fet spoilers,
2: no,
1: clar, no sé jo.
2: M'hauries d'haver avisat. Perquè no hi ha res que remogui més,
1: sí,
2: que ara endavant i endarrere.
1: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
2: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho i bé, és això, és perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
1: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
2: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
1: Sí.
2: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
2: Home, és que és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
2: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes ganes.
2: Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, ho estic veient, que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i sobretot us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
0: Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Salutacions, sóc Salvador Romans i avui us volem presentar una obra de tints dramàtics i situada a la postguerra. Una obra inspirada, en part, per situacions d'una família propera i encara que hi ha molt de fictici, podríem dir que aquesta situació durant els anys 40 als 60 no era estrany que es pogués donar. De tota manera, hem de dir allò que tota semblança amb la realitat és només això. L'escric pensant en fer un homenatge a aquestes famílies de la postguerra, sobretot a les dones, de ben segur que en algun moment podran comparar quelcom semblant amb algú que poden conèixer. Es titula La cadira buida i els personatges són els següents. La Maria, 48 anys, mare, treballadora incansable. Pere, 50 anys, el pare, home de poques paraules. Narcís, el germà gran, el fill del Pere i la Maria. Joan, 17 anys, és el mitjà, observador. És el que carrega amb tota la feina de la casa. Joaquim, 12 anys, el petit. I intervé el doctor Rovira, un metge d'aquell temps, un estraperlista, ja sabeu que aquell temps s'aprofitava a l'època, oi? I el narrador, que és necessari per situar radiofònicament les escenes. I al final hi ha un director d'escola. Bé, per interpretar aquesta obra, direm que la Maria és l'Agnès Balaguer, el Pere, en Ramon Ametller, en Joan, en Lluís Puig, en Joaquim, l'Arnau Garcia, el doctor Rovira, en Joan Madrid, l'estraperlista, en Genís Mas. El director de l'escola és en Jordi Duran, el narrador, Salvador Romans.

0: Pis humil de la postguerra, tarda foscant. L'escena és gairebé monocromàtica. El silenci és pesat. Sobre la taula de fusta hi ha un mocador negre i un got d'aigua. La família acaba d'arribar del cementiri. La mare, la Maria, s'asseu a la cadira de prop de la finestra, encara amb el mantó negre posat. Mira el buit.
1: No li tocava, Pere. A ella no.
2: A ningú li toca, Maria, però la terra no pregunta.
3: Joan, tindrem sopar avui?
4: Menys de gana, Joaquim. Avui no és dia de demanar.
0: En Narcís entra a l'habitació amb una maleta de cartró lligada amb una corda. La deixa a terra amb un cop sec que fa tots que girin.
5: He parlat amb el fuster. Ja està tot pagat amb el que m'ha donat l'amo per avançat.
1: La maleta! Narcís! Avui? Acabem de deixar la teva germana sota terra i tu ja tens pressa per fugir?
5: No és pressa, mare. És supervivència. Si em quedo, serem cinc boques i cap cèntim. A Itàlia hi ha feina, la reconstrucció, allà els braços encara valen alguna cosa.
2: Itàlia és lluny, fill, i estem sols.
6: Teniu el Joan i el petit. Ells ja tenen edat de doblegar l'esquena al taller. Jo us enviaré el que pugui, cada mes, ho prometo.
7: Marxar és el més fàcil. El que és difícil és quedar-se aquí, a veure com ma mare s'apaga i el pare es mata a fer hores.
5: Et quedes tu al càrrec, Joan. No deixis que la casa caigui. I vigila la mare. Sembla que li hagin robat l'aire.
0: La Maria comença a tossir. Una tos seca, persistent, que sembla tallar el silenci de la postguerra. Es tapa la boca amb un mocador blanc. Quan el retira, el mira amb por, però el plega ràpid perquè ningú el vegi.
1: Aneu a dormir. Demà el sol sortirà igual, encara que no el vulguem veure.
0: I l'endemà, el comiat del Narcís a l'estació de tren, matí fred, el vapor de la màquina de tren omple l'andana barrejant-se amb una boira de primera hora. Hi ha un soroll de ferros, gent carregant amb farcells i un ambient de tristor continguda. En Narcís porta la seva maleta de cartró. En Pere i els germans es mantenen a un pas de distància, deixant espai per la Maria. Ella, aferrada al braç de Narcís, les mans li tremolen visiblement, té els ulls vermells de no haver dormit.
1: No pugis, fill. Encara som a temps. Direm que t'has posat malalt, que no pots anar-te'n tan lluny.
5: Mare, ja ho hem parlat. Si em quedo, acabarem menjant pedres. Itàlia és l'única sortida que tenim per no enfonsar-nos del tot.
1: Se m'ha mort una filla fa dos dies, Narcís. Com vols que t'enviï l'escorxador del món sense saber si et tornaré a veure? Que no teniu cor, els homes!
2: Deixa-la anar, dona. No li facis més difícil. Ja prou li costa d'ell de marxar.
0: La Maria s'abraça desesperadament el seu fill gran, amagant el rostre al seu pit. El seu sanglot se sent per sobre del soroll de l'estació.
1: Promet-me que m'escriuràs. Promet-me que si et trobes malament tornaràs. No em deixis sol amb aquest silenci a casa, fill meu. Aquest silenci em matarà.
0: Li fa un petó i les llàgrimes van lliscant avall. I per no defallir davant dels seus germans...
5: T'escriuré cada setmana. I en Joan i en Joaquim cuidaran de tu. Escolta'm bé, mare, tornaré amb prous diners perquè no hagis de tornar a fregar terres de ningú. T'ho juro per la meva germana.
0: El xiulet del tren talla l'aire com un gabinet. És l'avís definitiu.
5: Cuida-la, Joan. Està molt feble. No la deixis sola ni un minut. Em sents?
0: En Narcís puja a l'estrep del vagó. La Maria fa un intent de seguir-lo, però en Pere l'agafa per la cintura per frenar-la. Ella estira el braç cap al tren amb els dits oberts com si volgués atrapar el fum o l'últim alè del seu fill. I la Maria, cridant mentre el tren comença a moure's.
1: Narcís! No m'oblidis, Narcís! No m'oblidis!

0: es desploma una mica, recolzant tot el seu pes en Pere. De cop, una fuetada de tos violenta. Aquesta tos la doblega, es tapa la boca amb un mocador i aquest cop en Joaquim veu com el blanc de la tela es taca d'un vermell viu. El nen es queda paralitzat de por.
1: Joan, la mare té sang al mocador.
0: És la nit. Al menjador de la casa hi ha 4 plats a la taula, però 5 cadires. La cadira de Narcís és buida. La de la germana, apartada en un racó amb una nina a sobre, pesa encara més. Mengen una sopa aigualida en un silenci sepulcral, només trencat pel soroll de les culleres picant el plat. El Joaquim mira la cadira buida de Narcís.
1: Avui no hauríem de posar el seu plat, oi? Sobre sopa.
2: Menja i calla, Joaquim.
3: Té raó. Sobre sopa, perquè falta el braç que la guanyava. Ara estem aquí asseguts, fent veure que som una família i som 4 trossos de gent que no saben ni què dir-se.
2: T'he dit que calli, Joan. No estic per jocs.
3: Jo no estic per silencis. En Narcís ja deu ser l'altra punta de món. I nosaltres, encara aquí, tenim por de parlar de si ens sent la mort, que encara volta per aquí.
2: En Narcís ha marxat perquè tu no havies de ser el gran. Ha marxat per culpa de la misèria que ens envolta. Creus que m'agrada a mi veure la seva cadira buida? Creus que no sé que t'he de posar a treballar demà mateix per no morir-nos de fàstic?
3: Doncs posa-m'hi, però no em demanis que mengi aquesta aigua bruta, com si fos un regal, mentre la mare es mort a l'habitació del costat.
0: Tots es queden quiets. La Maria no ha sortit a sopar. De fons se sent una tos que s'ofega, rítmica, que sembla que s'hagi d'acabar mai.

0: La nostra angoixa parla avui, la nostra joia...
1: Setmanes després, la Maria és asseguda a la taula, molt més prima, amb una manta per sobre les espatlles. En Joan, brut de pols del taller, entra amb un sobre a la mà, el deixa davant de la mare.
2: Ha arribat. És d'Itàlia.
1: Amb els dits tremolosos, obre el sobre com si fos sagrat.
3: Llegiu-la. M'ha marxat la vista. No hi veig prou.
4: Estimats, aquí tot és pedra i pols, però hi ha feina. Menjo bé. Us envio 10 lires. Les primeres que he pogut estalviar. Mare, cuida't molt. No passis pena per mi.
1: Comença a plorar de forma silenciosa i les llàgrimes li mullen les mans.
3: 10 lires. El seu sou de sang, fill meu!
1: La Maria agafa la carta i se la prem contra el pic, tancant els ulls de cop. El plor es converteix en una crisi respiratòria. Intenta agafar aire, però els pulmons li xiulen. En Joan l'agafa ràpidament pels braços.
2: Mare, mare, mira'm, respireu.
3: No li digueu que estic així. No el feu tornar.
1: Es desmaia els braços d'en Joan i la carta cau a terra, tacada per un petit esquitx de sang que acaba de sortir-li dels llavis.

0: Maries al llit, respirant amb un so metàl·lic i pesat com ple tota la casa. En Pere és assegut a la taula amb el cap entre les mans. En Joan entra a la cuina, s'està aixugant la suor del front i porta una bossa petita de roba que sona a metall.
1: He parlat amb el doctor Rovira. Vindrà demà a primera hora.
0: El Pere aixeca el cap de cop amb els ulls injectats de sang.
2: Què has fet, Joan? Qui t'ha donat permís? El metge no puja aquí dalt si no veu la plata per endavant. I no en tenim, de plata. Se'l van portar el fuster per la caixa de la teva germana i el bitllet del teu germà.
1: He venut el rellotge de l'avi i les eines de cuir que en Narcís va deixar al paller.
2: Això és el nostre patrimoni. Les eines eren per quan ell tornés. Com has pogut?
1: El patrimoni s'està ofegant en aquell llit, pare. Vols que el paper forat que acabem en el cementiri sigui el d'ella? Perquè jo no ho permetré. Si en Narcís torna i no hi ha eines, ja ens espavilarem. Però si torna i no hi ha la mare, t'asseguro que no et perdonarà mai que et quedessis aquí assegut esperant que el temps ho curés tot.
2: Són uns lladres. S'aprofiten de la nostra desgràcia. El metge ens cobrarà el que no tenim per dir-nos que no hi ha res remei.
1: Doncs que ens ho digui a la cara. Però almenys sabré que ha fet alguna cosa més que mirar com es posa groga.
0: L'habitació de la mare, l'endemà al matí, el doctor Rovira, un home sec i amb maleta negra, acaba d'explorar la Maria. Es tanca els botons del maletí mentre en Pere i en Joan esperen a la porta. En Joaquim mira des de la penombra del passadís.
3: És el mal de la postguerra, Joan. Tuberculosi. La fam i la humitat d'aquesta casa han fet la feina bruta.
2: Té cura? Digui'm que té cura.
3: Necessita aire net, repòs i menjar que no teniu. Carn, ous, llet i unes medicines que arriben de fora i costen un ronyó. Si es queda aquí, en aquestes condicions, la primavera no la veurà.
0: En Joan traient les monedes de la bossa de roba i posant-les a la mà del metge.
1: Aquest i el que hem acordat per la visita. Quan valen aquestes medicines?
3: Més del que val el rellotge que has venut, noi. Molt més.
0: El metge surt, el silenci torna a caure sobre la casa, però ara és un silenci amb nom de malaltia. En Joan mira el seu pare, que s'ha quedat palplantat, incapaç de reaccionar.
1: No ploris, Joaquim. Escriure en Narcís.
4: Però li explico el que li diu el metge?
1: No.
0: El Joan, després d'una pausa mirant la porta de l'habitació de la mare...
1: No. Digue-li que la mare ha rebut la carta i que està molt contenta. Però digue-li que necessitem que enviï més diners, que hem tingut unes despeses imprevistes a la tomada. No podem espantar encara. O tornarà i perdrem l'únic sou que ens manté vius.
0: Habitació de la mare, és la nit i hi ha una llum tènua d'un espelma o d'un quinqué gairebé esgotat. Fa olor de malaltia i tancat. La Maria està incorporada al llit amb uns coixins vells. Sembla una ombra de si mateixa i en Joan seu al seu costat, tallant una poma a trossos petits que ella amb prou feines pot empassar-se. La Maria, amb veu de fil de seda, aturant la mà d'en Joan.
5: Deixa-ho, fill. La poma no em traurà d'on vaig. Guarda-la pel Joaquim.
1: Heu de menjar, mare. El metge diu que si ho feu, sereu forta.
5: El metge diu el que tu li pagues perquè digui. No m'enganyi, Joan. Tinc la mort asseguda als peus del llit des de que vam enterrar la teva germana. Només estava esperant que en Narcís marxés per no haver-li de trencar el cor a la cara.
1: No digueu això. En Narcís tornarà i tot serà com abans.
5: Escolta'm bé, perquè no ho tornaré a dir. El teu pare no el deixi sol. Sembla un roure, però és de vidre. Si jo no hi sóc, es perdrà amb l'aiguardent o en la ràbia. Tu has d'aguantar. Sigues la seva crosa, encara que et faci mal l'esquena.
1: És molt difícil, mare. Ell no es deixa ajudar.
5: Ho faràs, perquè ets el que té la sang més calenta de tots. I el Joaquim... no pot deixar l'escola encara. Promet-me que no el ficaràs a la fàbrica fins que no sàpiga escriure millor que ningú. Que algú d'aquesta família tingui les mans netes, Joan, si us plau.
1: Us ho prometo, però vosaltres heu d'aguantar. Ha d'arribar una altra carta d'Itàlia.
5: les cartes. No li diguis la veritat al Narcís. Que treballi tranquil, que pensi que encara sóc aquí, asseguda a la finestra, esperant-lo. Si sap que em moro, vindrà corrents i perdrà la feina. I llavors la mort haurà guanyat de debò, perquè us quedareu sense res.
1: És una mentida massa gran, mare. No podré aguantar-ho sol.
5: Llavors ja ets un home, fill meu. Els homes d'aquests temps només viuen de mentides i de silencis. Dóna'm un petó i apaga la llum. Vull dormir una estona sense sentir el pes de la por.
0: En Joan li fa un petó al front, s'aixeca, buidat per dins, bufa l'espelma i l'escena queda amb una foscor quasi total, on només se sent la respiració dificultosa de la Maria i el plou ofegat d'en Joan des del passadís.

0: un carreró fosc darrere del mercat municipal, nit tancada, plou de forma fina però calada. En Joan espera darrere d'uns caixons buits. Es mira les mans que li tremolen pel fred i els nervis. Apareix un home amb un abric llarg i amb barret que amaga la cara.
1: Has portat el que vam dir?
0: Treu un sobre amb els pocs diners que Narcís havia enviat i alguns estalvis més.
2: Aquí hi ha la meitat. L'altra meitat la tindràs quan hagi vengut el gènere.
1: No funciona així, Bailet. Amb el que m'has donat només et puc donar un sac de farina blanca i dos pots de llet en pols. I dona gràcies que m'agraden els teus collons per venir aquí sol.
2: Necessito el cafè i el sucre. Sense això no trauré prou benefici per pagar els llibres del meu germà i la medicina de la mare.
1: Escolta'm bé, vols fer diners? Aquesta nit passa un camió cap a la frontera. Necessiten algú que conegui els camins de la Riera per carregar fusta. I el que no és fusta. Si vens, et dono el sucre. Si no, agafa la farina i torna a casa a fer sopa.
2: Si m'agafa el guàrdia civil, m'afusellaran.
1: O et faran home, hòsties. Tu tries. Què val més, la teva pell o el futur del teu germà?
0: Ara és la matinada, a la cuina. En Pere és assegut a la taula amb una ampolla d'aigua ardent. En Joaquim dorm sobre dels llibres oberts. La porta s'obre lentament i entra en Joan, brut de fang, fins als genolls i amb una cara colpejada. Porta un sac petit sota el braç.
3: D'on vens, Joan? Són les 4.
2: He buscat la manera de que en Joaquim no hagi d'anar a la fàbrica demà.
0: S'aixeca i obre el sac, beu el sucre i el cafè i mira la ferida de la cara d'en Joan.
3: T'has venut l'ànima per unes lliures de sucre? T'he dit mil vegades que no podia veure amb aquesta gent. Saps què li fan els que hi agafen fent estraper-lo?
2: Sé el que els hi passa, aquí no té res. Li mor la filla, li marxa el fill gran i se li podrà ajudar en el llit mentre el marit veu per oblidar que és un covard.
0: En Pere aixeca la mà per pagar-li, però en Joan no s'immuta. El mira fixament als ulls fins que el pare, derrotat, abaixa el braç.
2: Agafa el cafè i ven a trossos petits a les veïnes de dalt. Jo aniré al taller. I en Joaquim? En Joaquim anirà a l'escola. I si algú demana d'on t'ha sortit els llibres nous, digui que en Narcís ha trobat una mina d'hort a Itàlia.
4: Joan, has rebut una altra carta?
0: Bé, amb un somriure amagat, mentre s'aixuca la sang del llavi.
2: No, petit. La carta l'escriurem nosaltres avui. I li direm que tot va bé. Que som rics de mentides.
0: La mort de la mare, el moment en què la malaltia guanya la batalla i en Joan s'ha de fer càrrec del funeral amb els diners bruts.

0: L'habitació de la mare és de matinada, la casa està en un silenci absolut, un silenci diferent dels altres nits. És un silenci que pesa. La llum de l'alba comença a entrar al pis, gris. En Joan és assegut a la cadira al costat del llit. Té els ulls oberts, fixos en la figura immòbil de la Maria, la seva mà encara agafada de la seva mare, però ja no hi ha escalfor. En Pere apareix a la porta, es queda quiet mirant l'escena. No necessita preguntar res, els seus braços cauen morts al costat del cos.
1: S'ha acabat, oi?
2: Fa una hora. S'ha anat apagant com un espelma sense metge. Sí, ni tan sols ha tingut forces per tossir una última vegada.
0: S'apropa lentament i li tapa la cara a la Maria amb el llençol blanc.
1: Hem d'avisar el mosset i a la funerària. Però, Joan, no tenia ni per la fusta de la caixa. La teva germana es va emportar l'últim que teníem estalviat.
0: S'aixeca lentament, es treu un feix de bitllets arrugats i tacats de greix del camió de...
2: Aquí n'hi ha prou. Per la caixa, pel nínxol i perquè el mossèn digui la missa més llarga que sàpiga.
1: D'on han sortit, Joan? Són de les de l'estraperlo?
2: Són diners, pare. No tenen nom ni tenen amo. Són els diners que havíem de comprar-li la llet i els ous, però han arribat tard. Ara serviran per tancar la porta perquè no hi entri més fred.
0: Al migdia, en el menjador, en Joaquim entra a casa amb la cartera de l'escola. Veu el seu pare plorant a la taula i en Joan dret mirant per la finestra cap a l'estació del tren.
3: Per què plora el pare? La mare dorm?
0: Es gira, s'ajup per posar-se a l'alçada del seu germà petit i li agafa les mans.
2: Escolta'm bé, Joaquim. La mare ha marxat a buscar la germana. Ara ja no hi fan mal els pulmons.
3: Però hem d'avisar Narcís. Hem de dir-li que torni.
2: No, no li direm res. Li escriuràs una carta ara mateix. Li diràs que la mare ha rebut els últims diners i que ja es pot aixecar del llit. Li diràs que somriu. Entès?
3: Però és mentida, Joan. És pecat.
2: L'únic pecat d'aquesta casa és ser pobre, Joaquim. Si en Narcís torna ara, es quedarà atrapat en aquest pou amb nosaltres. Deixa que cregui que tot va bé. Deixa que almenys ell visqui en un món on la mare encara respira.
0: En Joan posa un paper blanc i un llapis davant del nen, en Joaquim, amb la mà tremolosa i llàgrimes mullant el paper, comença a escriure. Estimat Narcís, t'escric per dir-te que la mare avui s'ha aixecat amb molta força. En Joan surt de casa. Es queda al replà. Es treu un cigarret de contraband i mira el cel gris de la postguerra. El fum s'escapa de la seva boca mentre se sent de fons el so d'una campana de difunts que comença a tocar.

0: tot ha canviat, nou temps. Saludar actes d'un institut o a l'escola gran. Uns anys després, dia de llum clara, l'ambient és totalment diferent de la resta de l'obra. Se sent un murmuri de famílies orgulloses i un xivarri de joves amb camises mudades. En Joan, ara de 20 i pocs anys, amb roba senzilla però neta i unes mans marcades per la feina dura, és assegut a les últimes files. Al seu costat, en Pere, molt més vell, amb el cabell blanc, es mira les mans calentes sobre els genolls.
1: I per acabar la promoció d'enguany, amb la menció d'honor per les millors qualificacions, Joaquim, Vila i Soler.
0: La sala esclata en aplaudiments. En Joaquim, ara jove de 17 anys, espavilat, amb la mirada neta i un vestit que clarament li ha comprat el seu germà, puja a l'escenari amb el cap alt, somriu, rep el diploma i busca amb la mirada la part del darrere de la sala, buscant el Pere i el Joan. El pare, amb els ulls plens de llàgrimes, agafant el braç de Joan.
2: Mira el Joan, mira, ho ha aconseguit, té les netes.
3: Ho hem fet tots, pare. Ell ha posat les coses i nosaltres al terra perquè no caigués.
0: Al cementiri del poble, ja caia en la tarda, en Joan i en Joaquim caminen al costat un de l'altre. En Joaquim porta el diploma enrotllat a la mà. El vent de la tarda els toca la cara. Es queden mirant a l'horitzó.
4: He pensat que demà mateix li escriuré una carta a en Narcís. Li diré que ja soc mestre, que ja puc guanyar-me la vida amb els llibres.
3: Fes-ho. Se'n sentirà molt orgullós a Itàlia.
4: Joan, jo ja sé que la mare no hi és. Ho sé des del mateix dia que em fas fer escriure aquella primera carta mentidera.
0: En Joan es queda quiet, clavant la mirada en el seu germà, tot sorprès.
4: Vaig veure el mocador amb sang i vaig veure com et vas haver de vendre l'ànima per al carreró per poder pagar el seu adeu. No et vas dir res perquè vaig entendre que la teva mentida era la nostra única teulada que ens quedava per no morir de fred.
3: Li vaig prometre, Joaquim, li vaig prometre que tu no faries ni un sol dia a la fàbrica, que tindries un futur de veritat.
4: I ho has complert, germà, ho has complert. Ara deixa'n el pes, ja pots descansar.
0: En Joaquim es desenganxa i camina una mica endavant mirant el cel. En Joan es queda un pas enrere, es treu la butxaca al mocador vell de la seva mare, que encara conserva guardat. Aquella mare d'ulls verds respira fons, tanca els ulls i, per primer cop, fa un somriure lleuger, net de ràbia. La llum es va apagant lentament sobre els dos germans, mentre al fons se sent el so d'un xiulet de tren que s'allunya, però aquest cop no sona de pèrdua, sinó a camí obert.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Càpsules informatives. Diumenge 16 a les 9 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de petanca. Seguidament, de 11 a 12, hi haurà la cercavila de la colla infantil de Diables de Tordera i ja a la tarda a les 6 al Camp Irral hi haurà la cursa popular de bicicletes amb les inscripcions gratuïtes a partir de 4:45 de la tarda. Per finalitzar el dia, a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la projecció dels curtmetratges i seguidament la tercera nit del terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera.
7: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

Avui el que oferim és un autor, un gran mestre, no massa reconegut o no massa tocat o no massa seguit. Estem parlant de Henry Purcell, que es tracta doncs d'un autor anglès i de la seva obra que els oferim avui, que és Dido i Aeneas, que podríem dir que és una òpera barroca en un pròleg perdut i tres actes, escrita no només tard del juliol de 1688 pel compositor anglès Henry Purcell, sobre un llibret de Nahum Tate. Està basada en un episodi del quart llibre de l'Eneida de Virgili, d'una duració d'una hora aproximadament, va ser representada per primera vegada el novembre de 1689 a la Boarding School for Girls de Chelsea, Londres. L'ària La ment de Dido és la més coneguda. És l'única obra de Purcell totalment considerada com una òpera. Les altres són més aviat semi-òperes o mascarades, destinades a ser interpretades al teatre per la presència de recitatius. La forma de Dido i Aeneas la fa semblant a Venus i Adonis del John Blow. La història d'Aeneas, fugitiu de Troia i refugiat a Cartago, ja havia sigut tractada per alguns músics i ho continuaria sent fins al segle XIX, per exemple, a les Troians de Berlioz. Tanmateix, no hi ha cap altre cas d'una concentració tan perfecta de tots els fets en un espai de temps tan reduït com és aquesta obra. L'escena de tots transcorre en una cort barroca en la qual els cortesans confien en el fet que la boda de la reina s'asseguri la supervivència del regne. També és curiós observar com Dido i Aeneas s'adapta als corrents francesos del seu temps, amb una distribució del material musical en àrees curtes, interludis, orquestrals, cors i ballets. Després de l'estrena, Dido i Aeneas no va tornar a aparèixer en cap escenari fins a 1985, data en què, a motiu del bicentenari de la mort de Purcell, el Royal College of Music de Londres va oferir una segona representació de l'obra. Després de la tempesta marina descrita en l'obertura, que serà el primer que els hi oferirem, però he vist Déu de la llum i la música anima els tritons i les nereides a cantar a un nou amor que ha de néixer. Ella i ell, personatges anònims encara, es declaren amor etern, un amor que només podrà separar la mort. El cor canta a Tetis, deessa del mar, perquè faci possible aquest amor. En l'obertura, que és l'acte primer, la tempesta desvia el vaixell d'Aeneas, que ha rebut el mandat de Júpiter de fundar la nova Troia, que és, en aquest cas sembla que ser Roma, a les ribes de Cartago. I sense més preàmbuls, anirem ja a escoltar... Els dic que era l'obertura, l'acte primer d'aquesta obra, Dido i Aeneas.

0: La música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 2:15, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: 107.1 FM. Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas, repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció amb la restricció encara vigent a l'espera d'una tercera i última mostra amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades amb els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui divendres 14 d'agost. Vinga, que comença la festa major de Tordera. Jo en tinc moltíssimes ganes, perquè aquest vespre tindrem el sopar de colles, el correfoc infantil i també a l'actuació de l'EK7 DJs. Però és que això són esports i nosaltres avui tenim una tertúlia ben fresca per acabar la setmana d'avui, d'aquesta setmaneta de, per abans de començar, ja sí que sí, amb tota la festa major. Per tant, poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta o fins i tot aneu preparant les coses per aquest sopar de colles, perquè la banqueta ja comença. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, com us comentava fa uns instants, avui, per obrir aquesta banqueta d'estiu, doncs tenim amb nosaltres una tertúlia ben fresca, ben refrescant. Doncs per tancar la setmaneta, per tancar aquest programa de divendres, serà una tertúlia parlant del mercat. I també us ho vam avançar ahir amb una tertúlia on parlarem de tots els temes d'actualitat. Parlarem de Julián, parlarem de Rodri, parlarem de Ferran, parlarem del Barça en general. També parlarem del Madrid, no patiu, perquè avui parlarem absolutament de tot d'aquest mercat de fitxatges. I amb aquesta tertúlia acabarem el programa, que donarà la benvinguda a un cap de setmana que ja comencen els actes esportius d'aquesta festa major. El diumenge tindrem amb nosaltres el torneig de petanca i la cursa de bicicletes per la tarda. Però per saber de tot això hem de passar a l'actualitat esportiva tordarenca per explicar-vos molt millor tot aquest inici d'actes esportius. Vinga, va!

La cursa popular de bicicletes i el torneig de petanca encapçalen l'inici esportiu de la Festa Major aquest diumenge. El Camí Ral acollirà la multitudinària prova ciclista de la tarda, oberta a totes les edats, mentre que la jornada arrencarà de bon matí al torneig de petanca a part de la sardana. La programació esportiva arrenca ben d'hora, a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca. Aquest clàssic esdeveniment obrirà la veda de les competicions i els interessats encara poden formalitzar la seva inscripció contactant amb el telèfon 639-643-163. Repeteixo, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda. A partir de les 6, el Camí Ral es transformarà en el centre de l'esport tordereny per acollir l'esperada cursa popular de bicicletes organitzada a càrrec del Club Ciclisme de Tordera. Les inscripcions seran totalment gratuïtes i es podran realitzar de manera presencial al mateix lloc a partir de 4:45 de la tarda, a les 16:30. L'organització ha dissenyat acuradament la prova perquè ningú es quedi a casa. Els participants seran inscrits a la categoria corresponent segons el seu any de naixement i competiran en dos traçats adaptats a la seva edat. Els ciclistes més menuts correran en el circuit curt. Els infants de fins a 4 anys faran la recta del Camí Ral. Els de 5 a 6 anys completaran dues voltes. La categoria de 7 a 8 anys en faran 3. I els joves de 9 a 11 hauran de completar un total de 5 voltes. A partir de 12 anys, la cursa es traslladarà al circuit llarg, on augmentarà l'exigència. I els adolescents de 12 a 15 anys hauran ja de donar 3 voltes al recorregut, mentre que les categories reines, la de 16 a 49 anys i la de majors de 49 anys, afrontaran el gran repte de completar 10 voltes. Aquest any també es permetrà la participació de bicicletes elèctriques, les e-bikes. Tot i això, la direcció de la cursa ha determinat que per garantir la igualtat competitiva, les e-bikes participaran exclusivament a hora d'exhibició. Així doncs, aquests dos esdeveniments duraran el tret de sortida als multitudinaris actes esportius de la Festa Major d'enguany. I quines ganes, de que arribin aquests primers actes de Festa Major i sobretot els esportius. La setmana vinent hi haurà el 3x3. Però vinga, nosaltres anem a ja donar pas a l'actualitat esportiva d'àmbit general per també introduir-nos a la tertúlia. Vinga, va!

0: Rodríguez presenta les instal·lacions a Manchester City i poden passar moltes coses. El migcampista madrileny compleix amb el club anglès i Enzo Maresca deixa la porta oberta a la seva marxa cap a Barcelona. Aquest matí, fa 8 dies que sap que Rodri va donar llum verda a incorporar-se al Barça. Des d'aleshores, el club blaugrana i el Manchester City estan negociant per tancar una operació del valor i de cert risc que permetrà al conjunt barcelonista tenir les seves files possiblement al mig del camp més potent del món. Mentrestant, Rodri ha hagut de seguir un pla establert com a treballador encara del City. Aquest divendres se li acabaven les vacances després de guanyar el Mundial i s'ha incorporat a la disciplina del club anglès. Enzo Maresca, nou entrenador de l'equip, ha confirmat que s'ha vist amb ell i s'han saludat a l'espera de l'entrenament de la tarda. La finestra de fitxatges està oberta i encara podem comprar i vendre jugadors. Poden passar moltes coses. Acabo de trobar-me en Rodri a les instal·lacions i li he fet una gran abraçada. Se'l veu bé. Veurem què passa. Ens hem abraçat i ara tindrem un temps per veure'ns. Va dir l'entrenador del club de Manchester. El City juga diumenge a la Community Shield el primer títol de la temporada contra l'Arsenal. Maresca ha confirmat que Rodri es torna en recuperació després d'operar-se de l'esquena i encara no està en dinàmica de treball amb la resta de jugadors. És possible que el mateix Rodri esperés un avenç més ràpid de les negociacions i per poder evitar tornar a la disciplina de l'equip anglès. Va sobtar, en qualsevol cas, veure'l fent cua per agafar un vol regular de Ryanair. La nit de dijous va ser a temps a Manchester. Les informacions que arriben de les negociacions és que el Barça hauria accedit a pujar la seva oferta de fet que el Manchester City no acceptés una segona proposta de 60 milions d'euros, més 5 en variables. Tot i fa pensar que ara el Barça ha trobat algun principi d'acord amb Ferran Torres per la venda de... ha aconseguit un principi d'acord amb el PSG per la venda de Ferran Torres, la carpeta de Rodri s'agilitzarà. De fet, les dues operacions estan estretament lligades. Si el Barça hagués venut el davanter valencià per una quantitat igual o superior als 55 milions d'euros, 10 milions haurien recaigut en el Manchester City, l'antic propietari del jugador. Algunes fonts indiquen que el fitxatge de Rodri es podria tancar aquest mateix cap de setmana i és possible que el City, que no s'ha endut aquest petit plus de traspàs per Ferran, posi poques facilitats a l'hora de cedir en les seves pretensions per Rodri. El jugador, en qualsevol cas, ja ha fet saber la seva postura al City, que no té problema a jugar l'any que ve l'any que li queda de contracte a l'Etihad, però d'aquí 12 mesos marxaria gratis i privaria que el club Sky Blue rebi uns bons ingressos, especialment en un moment en què el club està intentant abordar dos fitxatges costosos, com els Abouadi i Enzo Fernández. I sense temps a més, nosaltres que ja anem a donar pas a la tertúlia del dia d'avui. Una tertúlia amb tres tertulians que m'ajudaran a posar llum a la foscor en aquest mercat de fitxatges.
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera.
2: Ho canviarem tot.
1: Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, anem arrencant ara sí que sí amb els continguts del dia d'avui i anem a fer aquest F5 en el mercat de fitxatges, com us comentava tant ahir com ara a l'inici quan entràvem en sumari. És que avui toca una d'aquelles cosetes, un d'aquells programes que també agrada molt per conèixer la diversitat d'opinió que tenim entre tot el poble de Tordera, tota la vila. Per tant, avui doncs, tenim amb nosaltres a tres companys que ens ajudaran a fer una actualització del mercat de fitxatges i també ens donaran la seva opinió de tot el que està passant, de tot el que ha passat i també del que creuen, del que vindrà, perquè de ben segur el mercat ja fa temps que ha començat, però encara queda molt i encara queden moltes pel·lícules per acabar i molts a fum, encara per saber si hi ha foc a sota o no. Anem a saludar els nostres companys, anem a saludar l'Ot Manresa, ja típic aquí a Ràdio Tordera. Bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Què tal, bon vespre, Jordi? Molt content perquè comença la festa major de Tordera, eh?
0: Opa, opa!
1: És que, mira, et diria que aquests dies són els que menys he mirat els mitjans per saber l'actualitat del primer equip, del Barça, el Tordera, perquè, escolta'm, la festa major... prioritat.
0: No. Abans comentàvem, és que comença comença la Lliga aquest cap de setmana. La setmana vinent s'estrena el Barça a 2:15 del vespre. Sí. Però és que hi ha barraques, tot, eh?
1: Sí, no. És l'hora d'iniciar barraques. A més, avui que s'ha publicat el calendari, aquell dia és Anna Gisbert, Tallets, Andreón...
0: I torna a tancar Anna Gisbert. Impressionant.
1: Prioritat, Jordi.
0: Sí. Un dia 23 que també tindrem el primer partit del Club Futbol Tordera.
1: Sí, efectivament. Serà a les 6 de la tarda, una hora abans de l'inici del pubillatge, i serà contra els ja coneguts Ronin, de Narcís Barrera, i segurament també coneixereu a Ibai Llanos.
0: Correcte, l'any passat, que vam tenir a Ibai amb la nostra imatge, sí. Vam tenir nosaltres a DJ Mario en el xat.
1: Sí, cosa històrica, la veritat.
0: Sí, impressionant. Anem a saludar també a l'altra companya, avui en Gerard Girbau, torna a venir als estudis de Ràdio Tordera. Ben tornat, Gerard, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bona nit, un plaer, com sempre, estar aquí amb vosaltres, ben actualitzats per al mercat de fitxatges, a veure què tal el Barça.
0: Has estudiat? Has fet la feina?
2: Hem fet una miqueta de feina, un petit recull, sí.
0: Has fet feina també per començar festa
2: venim
0: major?
2: Venim molt entrenats.
0: Has fet molt d'estiu per venir a aquesta festa major a donar-ho tot,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
1: Has estudiat la llista de Spotify de la festa major de Tordera i tot?
2: Hem fet classes personals per arribar en màxima forma a aquesta festa major.
0: Deixa'm comentar, i també els oients, primera festa major on Gerard Girbau és tordarenc.
1: Ei, ets tordarenc oficialment, enhorabona.
2: Oficialment, moltes gràcies.
1: Enhorabona, perquè...
2: un plaer.
1: Motiu de festa, per tant...
2: Correcte.
0: Avui també, perquè hi haurà el sopar de colles. Aniràs al sopar de colles?
2: Aniré al sopar de colles.
1: Sortim d'aquí i ja començarà.
0: No, clar. És que quan acabi això ja anirem pitant. Després amb el correfoc, amb els diables infantils...
2: Sempre preparadíssim, sí.
0: L'EKC DJs també per continuar després la festa. Ostres, també... Entrenament previst. Que ja comences i no saps parar, eh?
1: No pares.
0: Lluna Codina, benvinguda. Tu tampoc pararàs aquesta festa major, oi?
3: No, clar que no. Hola, què tal a tots? Molt bé, doncs res, molt contenta també d'una altra vegada estar aquí, que comenci la festa major, que comenci el Barça, i res, som-hi.
0: Aquest cap de setmana també comença en aquest cas la festa major, però en clau actes esportius. Comença amb aquest torneig de petanca el diumenge al matí, després a la tarda la cursa de bicis, una cursa de bicis ja típiques. Nois, vosaltres hi participeu? No sé si hi participeu o no.
3: Bueno, nosaltres de la cursa de bicis no, anirem a veure-la com a primer acte així de festa major.
2: Tradició.
3: Però sí que hi ha un altre així torneig esportiu la setmana que ve que participarem, i és el 3x3. De bàsquet.
1: Ah, què dius?
0: Participeu els dos?
3: Sí. Els dos.
0: Sí?
3: Els dos i 8 amics més, gairebé.
1: Però llavors
2: som dos equips, correcte.
0: Mare meva. Sènior, Talent Ocul...
2: Talent ocult. Molt ocult. Molt
0: ocult. D'aquests que has de gratar una mica perquè surti, no?
2: Sí.
0: Però vau participar l'any passat?
3: En Gerard no. Però jo sí, vam fer també un equip. Ens va anar molt bé en quant a diversió, en quant a resultats no tant.
0: Bueno, per això és aquesta categoria, no?
2: I per això vinc jo aquest any. Perquè també vagi molt bé en quant a resultats.
3: Ja veurem, a veure.
0: O tu també participes?
1: No, jo no.
0: No?
1: Jo
0: t'animes?
1: De fet, pot ser que estigui de delegat a un equip, però no.
0: Opa,
1: no.
0: Qui ets, el míster?
1: No, ni míster. Jo en bàsquet no en sé, jo ja sabeu que sóc de futbol.
0: De controlar-ho amb el peu, eh?
1: Exacte.
0: Així més de controlar-ho amb la mà.
1: És que soc molt dolent, jo. No, no.
0: Bueno, però per això està, també per gaudir una miqueta.
1: Sí,
0: sí,
1: però hi aniré segur perquè el 3x3 és un clàssic de la festa major. I
0: el duet d'aquell dissabte, bueno, el triplet, per mi és 3x3 al matí, la tarda baixada de carretons.
1: Baixada de carretons, després de més d'una dècada.
0: Sí, sí, baixada de carretons i després barraques. És el triplet.
1: Uh-huh. Ah, no. Ja m'han vist, a casa.
0: No, no. Aquells dies serà quan entri a casa per dormir, però els meus pares ja estaran dormint, però marxaré a casa i els meus pares encara estaran dormint.
1: Encara estaran dormint.
0: Sí. Així és el nivell, així sí, és el nivell. Sí, sí. Nois, anem a començar a parlar una mica, anem a fer aquest F5 al mercat de fitxatges, perquè si no ens allarguem i aquí comencem a parlar de tot, menys del que realment hem vingut a parlar. Un mercat de fitxatges aquest estiu, que sí que és veritat que, clar, va començar fa temps, però amb el Mundial entremig, doncs moltes operacions no s'acabaven de efectuar fins que no acabessin el Mundial. Per tant, dona la sensació que el mercat està sent més curt del que realment és. En clau carpetes del Barça hi ha moltes coses encara a actualitzar. Sí que s'han fitxat a diversos jugadors. S'han fitxat a Anthony Gordon abans del Mundial. Això sí que això va ser molt ràpid. Sí. S'ha fitxat a Dejemi, s'ha fitxat a Bisigu. Ostres, són molts jugadors que s'han fitxat, però queden altres per fitxar, com és Cancelo, com és Rodri, com és Julián Álvarez, i veurem si acaben els tres vinguent o no. També hi ha carpetes de sortida en el conjunt blaugrana, com és Ferran Torres, que sembla que ja diu l'adeu. Héctor Ford, veurem què acaba fent, però també en el Real Madrid, que s'ha mogut molt, no sé si està tancat o no, però bé, s'ha mogut bastant, ja té un equip que Mourinho ja pot començar a gestionar. Hi ha molt a parlar, no? I si anem a treure la primera carta, anem a parlar primer del Real Madrid, perquè crec que és l'equip que potser ja ha fet més mercat de fitxatge. Un mercat del Madrid, nois, no sé què opineu vosaltres, perquè semblava que el Real Madrid s'anava a tot el que allò que sonava pel Barça volia. Doncs el Real Madrid s'ha avançat i així ho ha fet. Jo crec que el que més va fer mal va ser Cucurella, però també ha fitxat a Bernardo Silva, ha fet alguns fitxatges, i l'últim, Yandro Mandé, 140 milions d'euros, que no sé si heu vist l'enrenou que s'ha format amb la seva edat. Diuen que té 19, però ja han començat a sortir proves i fotos que sembla que pot arribar a tenir 27 anys.
4: Ostres! Hòstia, no estava gens al cas d'aquesta notícia.
0: Ara us ensenyaré algun parell de fotos, però de mentre, si us sembla, anem parlant. Lluna, comencem per tu. Què n'opines sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Madrid amb totes aquestes incorporacions?
3: Bueno, jo crec que, en general, com els tres clubs més forts d'Espanya, està sent com un mercat molt mogut, amb molt tant polèmiques com operacions més fàcil, però crec que molen molt aquests tipus de mercat que es mou molta gent, i també amb el Mundial entremig ha estat com més entretingut. I bueno, del Madrid tampoc m'hi he fixat gaire, però pel que ha dit en Jordi, el tema de Cucurella va sonar que el Barça el volia, però no estava del tot clar, semblava més que el Cucurella es va oferir el Barça que res. Llavors, bueno, el que faci el Madrid al final, per nosaltres ho hem de tenir així, com mirar-ho de reull, no? Però endavant, amb la temporada.
0: Ens estem rient, però perquè els estic ensenyant aquestes fotografies de Yandy Mandé amb l'edat. Nois...
4: Sí, jo crec que realment té 19 anys. No hi ha objecte a dubte. Vull dir, es nota que els seus 6 anys estava molt, molt, molt ben entrenat. Crec que des de l'any i mig ja anava al gimnàs a fer halterofília, aquest home.
1: Sempre. Ostres, perdoneu, però és que... Però si aquesta foto és de veritat, és
4: molt bèstia.
0: Comparen l'edat, per exemple, de Thiago Messi als 8 anys, amb Diomandé, amb 8 anys que ja estava a la selecció de Costa de Marfil i amb una certa edat, però després és una altra foto que surt amb una samarreta del Chelsea, aquesta jo crec que és la més heavy, que està feta en el 2013, quan Diomandé estava a les files del Chelsea. Aquí el veiem amb la samarreta, a més, que conforma aquesta edat de... bueno, amb la que tenia el Chelsea en aquell temps, també. Doncs, havia de ser... Quan tenia 6 anys.
4: Clar, suposadament tindria 6 anys.
0: Tindria 6 anys. Aquí veiem la foto de Yandy Mandé, quan tenia 6 anys.
2: Que ni jugadors com Leo Messi o Lamine Yamal amb 6 anys podien estar en aquestes situacions, no?
0: Bueno, però podia vestir la samarreta del Chelsea amb categories inferiors.
2: Sí.
0: I després hi ha una altra que no la trobo...
2: I 2 metres d'alçada.
0: Sí, 6 anys a cada cama, eh? Hi ha una que no la trobo, que surt, ja no me'n dic, quan era petit, encara més petit,
2: sí.
0: Que sortia amb la samarreta de Cristiano Ronaldo a l'últim any que va estar al Manchester City, que no recordo la temporada, però ell havia de tenir, en aquest cas, uns 2-3 anys. I, bueno, no us diré com surt, intentaré buscar-la, però mentre, Gerard, opinen sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Real Madrid?
2: Bueno, és això, eh? No l'he seguit molt, però sempre sol ser el mateix amb el Real Madrid. Fitxatges estratosfèricament elevats, amb preus desorbitats per jugadors que, si no ets un gran seguidor del futbol, doncs no havies sentit prèviament. I és això, per exemple, en Cucurella, a mi personalment em va fer cert mal. Era un jugador que veia molt pel Barça, sempre havia deixat clar que li agradaria tornar a casa i doncs veure que va acabar decantant-se pel Real Madrid d'aquesta manera, a més, durant el Mundial a mitges tintes, va ser curiós i no sé, no...
0: No et crida, no? A veure, no sé, Ota, tu què n'opines sobre aquest mercat de fitxatges que ha fet el Real Madrid. Jo crec que pràcticament plantilla tancada, tot i la falta d'aquest migcampista.
1: Sí, no, a veure, jo crec que a nivell de talent futbolístic han fet un bon mercat de fitxatges. A nivell de resultats, ho dubto més. Crec que el millor fitxatge que han fet ha sigut José Mourinho, i és l'entrenador. Més que res perquè porten un parell o tres de temporades que fitxen estrelles i tenen un total de 0 títols. Per tant, és a dir, dels importants, vull dir.
0: Sí, sí.
1: Sí, ja han tingut una inversió molt grossa, crec que xifraven 240 milions o una cosa així, i sí, porten 2 o 3 anys que Florentino fa grans inversions, però hi ha un total de 0 retorn, no? Llavors, bueno, veurem, José Mourinho per mi és el millor fitxatge, si més no perquè et donarà minuts de tele, i això sempre dona reconeixement i per tant publicitat i tot plegat, però veurem.
2: Guanyaran amb drets d'imatge, no?
1: Amb drets d'imatge i poca cosa. Bueno, no sé, poca
0: jo crec
1: cosa
0: que a tothom, no? Qui no simpatitza amb el Real Madrid i simpatitza més amb el Barça, va fer mal aquí fitxatge a Cucurella a poques hores del primer partit del Mundial.
1: Vip va saber greu, particularment, en un inici. Perquè és el que dèieu, que semblava que estava Cucurella, que estava mig signat pel Barça,
2: és
1: un tio de la casa i que està tan baix i el Madrid, doncs, bueno, sap.
2: Jo l'únic que havia llegit és de que sembla que havia prioritzat Madrid per les condicions que la ciutat podia oferir-li al seu fill i tal, però tret d'això no acabo d'entendre-ho. Vull dir, entendria que ho prioritzés si les condicions pel seu fill són més favorables, però la resta de coses no em van lligar gens.
0: Amb una posició que va tornar a fitxar després de gastar-se 50-75 milions l'estiu passat per carreres. Per tant, són posicions que realment, ostres, es va gastant molts milions amb la mateixa posició i que no acaben de funcionar.
1: Això és una altra cosa que aquí algú, suposo que algun dia en parlarà i investigarà, és que són molts milions. No et poso en dubte que
0: amb la mateixa posició, amb dos estius, és a dir, un any, s'han gastat més de 100 milions.
1: És que és, i no poso en dubte el de Cucurella, però, per exemple, però aquest nano de 19 anys o 27, depèn del dia, hòstia, són molts milions. Sí. No ho sé.
0: És el segon fitxatge més car, darrere del gran Hazard.
1: És que...
2: L'heu de les hamburgueses.
0: Nois, anem a passar de carpeta. No sé si voleu afegir alguna cosa més del Madrid, el que sí que passem amb...
2: Sí que és veritat que amb tema fitxatges el Madrid també sol fer bones ventes.
0: Això sí, el Madrid sap vendre.
2: Això suposo que és el que permet també poder fer aquestes operacions del nivell. Suposo que si compres un jugador per una quantitat tan grossa, en certa manera, de manera indirecta, li puges el valor, no? I després, a ulls d'altres clubs, doncs saben que no estàs disposat a vendre aquell jugador si no és a un preu elevat.
0: Jo també crec que aquest preu tan elevat va ser... perquè el propi Florentino va demostrar que tenia aquells diners presentant l'oferta cap a Julián de 150.
2: Correcte.
0: I això els altres clubs saben, que si es presenta una oferta tens els diners.
2: Tens els diners.
0: Per tant, demanaràs més diners. És el que li va passar al Barça,
2: amb Neymar,
0: quan va vendre a Neymar. Mm-hmm. Sabien que necessitaven un recuperar algú a aquella posició i tant Dembélé, tant Coutinho van sortir molt més cars del que realment havia de ser.
2: Eren els millors.
0: Veurem. Ara mateix al Barça, que el Real Madrid li va robar aquests fitxatges, segons sembla que diuen, però ha passat una mica en aquest cas també el mateix, però en contrari, i és que Rodri ho tenia gairebé tot fet amb el Real Madrid i finalment s'està anant cap al conjunt blaugrana, ja estan en negociacions, sembla que el Manchester City ha rechaçat una segona oferta de 65 milions pel Barça, però ahir el propi Rodri va agafar un avió d'urgència cap a Anglaterra, no cap a Manchester, sinó cap a Liverpool, perquè era el primer que hi havia. Sembla ser que per recollir les seves coses, per dir adéu, perquè el club li va dir que ja pràcticament està tot fet i potser avui l'han vist per l'edifici del Manchester City, però que no ha entrenat. Per tant, sembla ser que és un cas com Ferran que s'ha de resoldre en els propers dies.
2: Esperem, no?
1: Sí, no, la veritat és que seria un molt bon fitxatge, a banda de que seria la substitució de Frenkie de Jong, que està lesionat de llarga distància. Durada. Mm-hmm. Sí, de distància a la carrera de bicis. Per tant, ostres, que haurem de... Jo crec que tancar aquest fitxatge és una bona aportació pel Barça, sí.
2: I sobretot per l'experiència, crec que... tenim jugadors molt bons però molt joves i a vegades doncs, hem pecat d'experiència i posicions així, tot i que tampoc és tan gran, però ve de ser pilotador...
1: Bueno, és que passes que jugaràs presumptament un partit de Champions on el tio amb més experiència era Ronald Araujo.
2: Yeah.
1: I vull dir que sí. Jo crec que la diferència si més no hi serà. No només per currículum, sinó, com bé dius, per minuts jugats, no? Per tant, només tenir un tio així amb experiència zona de mitjos i amb la qualitat que té, òbviament, perquè ha sigut el millor jugador del Mundial, segons les valoracions oficials, va ser, com bé dius, pilota d'or. Ostres, pot aportar molt.
0: Lluna?
3: Bueno, sí, a més crec que és una peça quan a líder, a dintre el vestuari, que vam perdre quan va marxar Íñigo. I que crec que també la temporada passada es va notar. Que sí que és veritat, tens a Rafinha... però potser no és el mateix tipus de lideratge que necessitarà el Barça, i una peça com Rodri, a més, molts de la plantilla que han guanyat el Mundial amb ell, el coneixen, li tenen respecte, i alhora pues, admiració, pues, crec que anirà superbé.
0: Com que tots esteu més o menys a la mateixa banda, us vaig a plantejar dues branques, potser més negatives, i a veure què em dieu vosaltres. La primera és que deien que de totes les posicions que potser necessitava reforçar el Barça, aquesta era la que menys es necessitava. Què n'opineu? Perquè és gastar-se, sembla ser que ara, uns 70-75 milions d'euros, quan necessites un davanter, necessitaries un defensa i compta amb algun lateral. Ot, què en dius?
1: Sí, és veritat, però jo penso que és interessant tenir una figura d'assegurança, com bé dèieu ara, algun referent en zona de mitjos, perquè insisteixo que ho deies tu, Iona, que al final el Rafinha segurament és el líder dins del camp, però un davanter té menys lideratge que un central o un de zona mitjos, per tant segurament et pot fer, com bé deies, aquesta feina, no? Sí, òbviament es necessita el davanter, és a dir, sortir Julián o no, necessites el davanter, i el central, bé, jo veig que el Barça està apostant molt per el central que estava lesionat, que està lesionat aquesta anterior.
0: Christensen.
1: I veig, em fa la sensació que estan apostant molt per ell. Veurem.
0: Gerard, t'havies oblidat que Christensen estava a la plantilla?
2: Sí, perquè crec que pensava que feia uns quants mercats de fitxatges l'havíem...
3: Tenut. No, i l'hem renovat.
2: Sí. No, el pobre ha anat encadenant moltíssimes lesions, ha estat molt apartat dels terrenys de joc i sí, a vegades dona la sensació que aquest jugador ja no formava part de la plantilla, però sí que és veritat que quan està recuperat sol complir les expectatives que se li posen.
0: I clar, creus que, per exemple, amb aquest fitxatge de Rodri, opines també que és el potser menys necessari?
2: Sí, sí, opino que 100% que és el menys necessari, perquè, com a tal, sí que és un fitxatge que feia anys que m'agradava, però és una posició molt, molt completa que tenim ara mateix al mig del camp del Barça i prioritzaria les defenses centrals i laterals, igual que el davanter centre.
3: Sí, o sigui, jo penso el mateix. És, en quant a futbol, crec que és la posició que menys necessitem, però alhora, si ve Rodri, tot i que faci molta pena, hi haurà gent al mig del camp que haurà de marxar, Casador haurà de marxar, i també, encara que no costi el mateix que ens costarà Rodri, en quant a la seva venda, doncs, també anirà bé per poder complir altres fitxatges, com diem, de davanter o més lateral, que també crec que és algo molt necessari.
0: L'altre factor és que deien després del Mundial que Rodri i Pedri no podien jugar junts, no s'entenien, i així també es va demostrar. No sé què en penseu, Ot.
5: És que això és veritat. És que això és l'altre punt dèbil del fitxatge. Tot el Mundial ho hem estat dient. Van jugar el primer partit, no van sortir bé les coses junts al camp, i des de llavors Luis de la Fuente els va haver de separar per temes futbolístics, eh? Això és un problema. Sí, sí.
0: Creus que es poden arribar a entendre per això, a base d'entrenaments, estar junts sempre?
5: Això dependrà també sobretot de la feina de Flick. Flick és veritat que tindrà més temps al llarg de la temporada que no pas Luis de la Fuente, però a mi el que em preocupa és que els dos estils són molt similars i per tant és un o altre, no? És complicat tenir dos migcampistes que reparteixin joc trepitjant-se el propi terreny, no? Llavors serà complicat.
2: Això no és per desmeritar pas en Luis de la Fuente, però és això, vull dir, al final tens dos jugadors que no s'han trobat en cap moment en la temporada, juguen en lligues diferents, de cop arriben al Mundial, pocs entrenos d'entremig, pocs partits de amistosos en els que trobar-te, i doncs et trobes en una competició al màxim nivell possible, molta tensió, has d'aprendre a jugar amb aquells jugadors i no té per què funcionar. Tinguent una petita pretemporada que tindran, perquè han estat de vacances, òbviament, i sota les ordres d'en Hansi durant tota aquesta temporada entrenant, jo crec que la química pot sorgir.
3: Sí, jo penso el mateix que en Gerard. O sigui, crec que durant el Mundial, al final, és això, no hi ha partits en els quals no et juguis res. Ja no va passar amb Espanya, que ni a la fase de grup podien com calmar-se una mica i anar més relaxats. Llavors, si el primer partit ja no va funcionar, no es podia jugar-se-la a que amb un entreno entremig funcionés i el proper partit tornés a posar junts, però en canvi la temporada és més llarga, cada vegada les temporades són més llargues i hi ha més partits, llavors jo crec que al final sí que s'acabarà encaixant, i espero també.
0: A veure si és així. Nois, m'agradaria saber la vostra opinió del cas de Julián Álvarez, que sembla ser que, bueno, tot i haver-hi fum, no hi haurà foc i s'acabarà acabant, crec que és opinió personal, crec que al final no s'acabarà fent res.
5: És que, escolta'm, si ho hem d'allargar gaire més, que es quedi on està. Sap greu, al final qui patirà les conseqüències o no serà ell, serà el jugador. Però escolta'm, tampoc no ens podem arrossegar. És que abans dèiem, no, el Madrid havia ofert 150 milions. És que jo per mi no em val més de 60 o 70. És que no em posaria més a la taula més de 60 o 70 per Julián Álvarez, no sé vosaltres, però... saps què passa? Que a mi m'està recordant molt aquest cas, el de Griezmann.
0: El de Griezmann.
5: Que després va venir aquí i el vam haver de tornar amb un llacet. Mm-hmm.
2: Jo, la veritat, jo ho vaig dir... No sé si recordes com hem estat aquí a l'última tertúlia, però no era un jugador que realment me fes especial il·lusió. Òbviament és molt bo, i si el poguéssim tindre a la plantilla, doncs marcaria una gran diferència, però jo, per exemple, no estava disposat a oferir més de 120 milions, i estem veient que les xifres han de superar-los amb creixos. Doncs sí, em pot saber greu per al jugador, perquè realment ell ha demostrat, no?, doncs que vol venir, i sembla que és el club el que li està posant les traves, però no crec que haguem de fer la desembutxacada històrica per portar una persona com en Julián, si pot donar-se el cas en un altre moment.
5: Efectivament.
3: Jo la veritat és que no penso això, nois. No sé. Jo crec que, o sigui, si aquest mercat realment ens estan sortint bé les ventes, ens estan sortint bé les coses i podem arribar a oferir algo més o 120, doncs jo en aquest moment sí que els pagaria més que res perquè tampoc podem anar encadenant davanters més baratos que no ens serveixin de res com ens està passant en els últims anys. O sigui, crec que també tenim ara mateix una figura que vol venir el Barça, que no està gens en mal nivell, ha tingut un Mundial normalet, però sabem la qualitat del jugador, i si ara mateix tenim els diners com per que vingui, és jove i pugui donar aquí uns quants anys com a davanter referent al nivell, doncs crec que també podria ser, però si al final realment no és, o sigui, no és cosa ni nostra ni del jugador, està en l'Atlètic ara mateix.
5: Això últim sí que és veritat, que el Barça necessita de totes totes un davanter que et pugui aguantar 3 anys com a mínim, i ara mateix com a punta referent tinc els meus dubtes.
0: No tens a Gio Farino, eh?
5: No tens a Gio Farino, exacte. Llavors, no, de fet el Tordera no el tenim, vull dir, de moment no ha renovat. És a dir que o sigui, tenim extrems, perquè els tenim, parlo dels dos equips, ara,
0: exacte,
5: eh?
0: Exacte, sí, t'anava a dir, és que estàs parlant dels dos, perquè...
5: Però no tenim un nou, llavors... I clar, i aquesta posició referent necessita també més d'una temporada per adaptar-se a agafar el
2: rol. I sumem-li que aquest any ens ha marxat Robert Lewandowski i Ferran Torres, que són els dos referents que tenim en aquesta posició.
5: Exacte.
0: Quines alternatives de nou veieu en aquest mercat de fitxatges?
2: Jo volia llançar-vos una pregunta. Quina edat té exactament Julián Álvarez ara mateix?
0: 26.
2: 26. Perquè clar, si estem parlant d'una operació d'uns 150 milions, aquest fitxatge s'ha d'amortitzar com a mínim 5 anys vista. Estem parlant que aquest jugador estaria en el nostre club fins als 31 anys.
5: Clar,
2: creieu realment que pot tenir un bon rendiment fins a aquesta edat?
0: Jo crec
2: com per pagar aquesta quantitat,
0: jo crec que sí. Mira, o sigui, els davanters ara mateix com a mitjana t'estan durant els 33. Vull dir, tens anys
5: i jo per rendiment també coincideixo, per diners no coincideixo.
2: Després, si voleu, parlem una mica més de diners.
0: Parlarem després de diners, et donarem el pas, que sí que tens cosetes preparades. Parleu-me de quines alternatives té el Barça per la posició del nou.
3: Bueno, avui ha sonat Luis Suárez.
0: No, però no el Luis Suárez, l'uruguaià.
3: Que tots tota coneixem.
0: Rata, no? Sinó el colombià, que és jugar a l'Sporting de Lisboa. Què? Com? No, ara...
5: Ja sent l'olor del suport popular aquí fora i li entra la gana de mossegar.
2: No, i sumem-li que des de les 9 del matí no he ingerit res.
5: Hòstia, no.
0: Clar, que...
5: Tens fam de gol.
0: Sí, no, Luis Suárez, per mi, o sigui, ho sento molt, però estaríem parlant de... És que amb tot el respecte del món a Luis Suárez,
2: Laura,
0: eh? Però estaríem amb el fitxatge del nou de Boateng, quan vam fitxar Boateng. O sigui...
5: No, per fitxar Luis Suárez tens jugadors del filial i que et surten del juvenil que et poden resoldre aquesta situació, però no necessites un suplent, necessites un titular.
0: Exacte.
2: Sí, és a dir, el Barça necessita un titular, però és això, eh? Jo abans que gastar-me calés... que ens fan falta amb un jugador que no serà diferencial, perquè realment necessito un jugador diferencial allà dalt, prefereixo donar-li durant aquesta temporada l'oportunitat a alguna persona del filial i estalviar-me els diners, i l'any que ve anar amb força al mercat amb els diners a la butxaca contra un jugador diferencial com podria ser Julián Álvarez, que potser l'any que ve seria molt més senzill fer l'operació.
0: Parlen de que en el moment Flick s'està fent les seves per provar entrenaments a diferents jugadors de la posició de nou. L'últim van provar ha estat Lamine Yamal, que ha estat jugant per davant de Fermín, també ho va provar Rafinha, Anthony Gordon i Adeyemi també ho ha provat estant a la punta.
2: I el noi del filial, Abdelkarim.
0: Jo crec
2: pujant.
0: Que com a davanter suplent, per mi encaixa, però com a titular no està preparat.
2: Òbviament no.
0: Òbviament li podria donar minuts contra ara l'Elche, el primer partit de Lliga, minuts contra equips que realment a ell li poden exigir bastant, però que, amb tot el respecte, no són equips d'alt nivell.
2: No pas.
0: Veurem quines coses acaba fent Flick si no s'acaben gastant tots aquests milions pel Julián. Milions que Gerard, el Barça ha ingressat 50 per Ferran Torres, que encara no s'ha fet oficial, però tot sembla que les pròximes hores hi haurà l'anunci.
2: Correcte.
0: Anem a parlar sobre aquests milions, Gerard.
2: Bé, jo venia aquí una mica informat sobre les sortides que ha tingut el Futbol Club Barcelona aquest mercat.
5: Mm-hmm. El millor mercat en temes de sortides.
3: Sí.
5: O sigui, hem fet el que tocava, ben fet, sí, a sobre perquè, traient calés.
3: I perquè Frenkie s'ha lesionat.
5: Que algú li doni.
3: Si no, crec que també se'l poden
2: resoldre. I en Rooney, que semblava que també sortia.
5: Sí.
0: No, pobre Rooney, a més pobret. De la mateixa cama.
2: Sí.
3: Pobret.
2: Bé, fins ara tenim confirmades... gairebé confirmades, Ferran Torres, que marxa amb una clàusula de rescisió de 50 milions i allibera uns 10 milions de massa salarial. Ha marxat en Robert Lewandowski, que han alliberat uns 26 milions de massa salarial. Oh. Ronald Araujo, que marxa cedit, però allibera 16 milions de massa salarial.
0: El salari el paga el 100% al Liverpool, eh?
2: Correcte.
0: Amb una opció de compra de 55.
3: Però fa la faci la temporada de la seva vida.
2: Sí, tant de bo. Jo estaria molt content.
5: Exacte. O sigui, que tant de bo a l'hivern ens diguin no, ens el quedem perquè aquest tio ha fotut...
3: És l'estrella de l'equip.
5: L'estrella, MVP, tant de bo, nano.
2: Sí. Tenim també Ansu Fati, que estava cedit en el Mónaco. Tenia una opció de compra de 11 milions, l'ha executat, i a sobre ens ha alliberat 12 milions més de massa salarial. Hem cedit a Ter Stegen, llàstima que aquesta cessió d'un salari d'uns 6 milions i mig que tenia només assumeixen un 10%, és a dir, el Barça segueix pagant un 90%, que són gairebé 6 milions, per tant alliberaríem mig milió de massa salarial. Iñaki Peña ha sortit també al Panathinaikos, han pagat 3 milions de clàusula de rescisió més uns 3 milions més que alliberem de massa salarial, i per últim també tenia a Iacobishvili,
0: el porter, sí, era com el quart, cinquè porter.
2: Exacte, que ha marxat a l'Almeria, i Astralaga, que ha marxat a l'Atlètic de Madrid, gratis. Que jo conto aquests dos han alliberat un milió més o menys de massa salarial.
0: Iacobishvili ha marxat gratis?
2: Sí. O, si més no he trobat informació de quan s'ha pagat.
0: No sé per què em sonava de 2-3 milions d'euros.
2: Sí? No
0: t'ho vull assegurar tampoc.
2: Sé que l'Astralaga havia marxat lliure, però no.
0: Per tant, acaba siguent, no sé si tens apuntat quan acaba siguent en total.
2: Sí, el Barça més o menys crec que ha alliberat uns 102, si no m'equivoco. No, 68, no? Un 68.
0: 68 milions de salari.
2: De salari, exacte. I hem de tenir en compte que hem fitxat a Anthony Gordon per una clàusula de 70 milions a 5 anys vista, i calculen que podria cobrar uns 17 milions, 18 milions. Hem cobrat també a Adeyemi per 22 milions, amb un salari suposadament d'entre 6 i 8 milions. Viciu hem pagat 8 milions i mig i tindria un salari aproximadament d'un milió, igual amb la clàusula d'Abdelkarim, que hem executat l'opció de compra d'un milió i mig, i també rondaria el milió. Amb tot això, estem parlant que en balanç el Barça en aquest mercat de fitxatges hauria tingut un marge net favorable d'entre 20 i 25 milions d'euros. Aquí és on volia entrar abans, amb les dades de Julián Álvarez, no? Posem-li que si s'acaben pagant uns 150 milions, que serien més segurament, eh? Però es fitxa durant 5 temporades, estem parlant que el Barça ha d'amortitzar 30 milions anuals, per tant quedaríem amb menys 5 de benefici.
3: Sortirà algú més.
2: Més.
3: Més
2: el salari que pugui cobrar Julián Álvarez, que no sé quan pot estar cobrant ara mateix a l'Atlètic de Madrid. I aquí encara li has de sumar que tenies per mig l'operació de Cancelo i l'operació de Rodri. Per tant, tot i que el mercat de fitxatges ara mateix ha estat bé, hem d'anar en compte amb l'operació de Julián, perquè podria deixar-nos en números negatius, tant que ens ha costat retornar a l'Operú.
0: Què n'opineu d'aquests números?
5: És espectacular. Quina feina, nano.
3: Deco, eh? Dos setmanes. Dos setmanes a Madrid, el tio.
2: Sí.
0: Clar, però aquí s'han... Vull dir, hi ha aquestes vendes. Qui més creieu que ha de sortir Casador? Per quan hauria de sortir Casador? I per quan també Héctor Ford, que sembla que Hansi Flick ha triat a Xavi Espart com a lateral suplent de Koundé. Es podien parlar, no, em sona, de Casador, uns 35 milions, el vendríeu per 35?
2: Home, sí.
3: Sap greu.
2: Sap greu, però sí.
5: Sí, home, jo sempre hagués preferit una opció de cessió, però és que si t'ofereixen 35 milions és una molt bona xifra.
2: Bé, és que per mi 35 milions estem parlant de cobrir el cost del fitxatge anual de Julián Álvarez a 5 anys vista.
5: Sí, sí. No, i és que, a més, aquest jugador t'ha costat zero.
2: Sí.
3: Exacte. Llavors, sí, potser, igual que Héctor.
0: Potser m'he fumat, sí, sí. Aquí als 35. Actualment, segon Transfermarkt, té un valor de 18.
3: Sí, uns 20, potser.
5: No, però ja podria ser, que es venés per més de 25, si té un valor de 18.
2: Fins quan té contracte, ara mateix?
0: No. 28.
2: Fins al 2028, és a dir, queden dues temporades.
5: Clar. No, pot ser, però igualment treure a partir de 25 milions és una bona xifra. A mi em sap molt de greu, perquè al final,
2: exacte,
5: jugadors com aquests que surten a celebrar amb l'afició els títols de Lliga és una cosa absolutament impagable, per mi no té preu, però bé, és veritat que com a rol de futbolista i l'aposta de Flick ara mateix li faltaria l'espai, el rodatge, no? I també em sabria greu que no pogués jugar, per tant, una venda també, per aquestes xifres seria una bona opció.
0: Clar, és que estem parlant d'un jugador de només 22 anys, amb el qual aquesta temporada, l'última no, però l'anterior, sí que Casado va tenir un paper molt important amb Hansi Flick.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, és això, fa mal, perquè al final són figures aquestes que són només a nosaltres. Som barcelonistes, com deies, surt a celebrar els títols amb l'afició, i és aquella persona que dius, ostres, si el nivell l'acompanyés i tingués el seu lloc allà per defensar-se, ell donaria el que fos per ser un one club man i iniciar i acabar la seva carrera en el club, i doncs sap greu despedir-te de jugadors com ell.
5: És important, en aquest sentit, seguir apostant pels jugadors de la casa, perquè et costen un total... Bueno, no et costen res, no et costen milions, i a sobre et donen benefici, i a més et donen rendiment, perquè són els primers que quan les coses van malament, els treus, i aquests tios amb rampes
2: sí,
5: et corren fins al minut 120, No et demanen mai el canvi. Vull dir que també a vegades, en segons quins partits, fa falta jugadors així, i aquests només els treus del planter.
2: I a més, és necessari demostrar-li a les noves generacions que creixen en el planter del Barça que apostes per als jugadors que creixen aquí, perquè si no, els petits no invertirien tota la seva vida en el club per algun dia debutar.
5: És així.
0: Quin creieu que serà la propera aposta de Hansi Flick del planter, ara que ho estem parlant? Perquè sembla que Toni Marquès també pot marxar, que deien que era un possible estil a Frenkie de Jong.
5: Clar, jo t'hagués dit fa unes setmanes a Toni Marquès, perquè, com bé dius, a Frenkie de Jong era un perfil molt similar, Frenkie de Jong es lesiona i, per tant, hauria pogut entrar. Però clar, torna a sonar que el volen vendre. A més, si t'arriba Rodri, ja se't complica tot plegat, tornes a tenir molts jugadors en aquella posició, no és una posició preferent, per tant, és complicat. Va haver-hi un central, si no m'equivoco, que va jugar el partit de pretemporada, el primer de tots.
0: Sí, a Cortés...
5: Era un...
3: Àlex, no?
0: Sí, crec que sé qui vols dir, El que passa que no m'està vinguent ara al cap.
5: Va fer...
0: Álvaro Cortés?
5: Álvaro Cortés és lateral, pot ser?
0: És central.
5: Central? Ah, doncs potser sí que era Álvaro Cortés.
0: Sí, crec que en principi ara tindrà fitxa de primer
2: central,
0: equip, ara.
2: Central, esquerra.
5: Ah, sí? I com a amb fitxa de primer equip, Això m'ho havia perdut. Doncs és una bona notícia. Sí, perquè... Hauria de ser Cortés, que per mi va fer un molt bon partit de pretemporada, molt sòlid. Alguns matisos van sortir de pilota, però va ser el primer partit amb el primer equip i m'agrada molt.
2: Sembla que els que més sonaven eren Xavi Espart com a lateral dret, Álvaro Cortés com a central a l'esquerra i Antoni Marquès com a migcampista.
0: Jo tinc moltes ganes, moltes ganes de veure Xavi Espart, Moltes ganes de que li donguin l'oportunitat i perquè crec que Condé s'ha relaxat tant aquestes últimes temporades que Xavi Espart, que el propi Flick ha dit que s'assembla molt a Philip Lahm, exjugador ja que havia estat al Múnich. Ostres, diu molt, de que el comparís amb Philip Lahm.
3: Sí, i l'any passat ja va jugar uns quants partits i ho sempre compleix i sempre ho fa molt bé.
5: Vull dir, al final, els entrenadors que vinguin a Can Barça se'ls ha de donar la premissa que a l'equip han de tenir i han de fer jugar a un mínim de jugadors del planter, perquè no distan tant dels que estàs fitxant de segons quina lliga. No parlo de les grans estrelles, però sí que bé, veurem quina posició prenen aquest any.
0: Nois, nosaltres que ho deixarem aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltíssimes gràcies per haver estat al meu cantó un dia més. Deixem que ja aneu a gaudir d'aquest sopar de colles aquí a la plaça, que després se'ns ve aquí al correfoc infantil i després una mica de l'Ecaset DJs. Nois, moltíssimes gràcies. Estarem pendents de veure què passa amb tot aquest mercat i esperem veure's properament per analitzar també el final del mercat i saber tot aquest fum com ha acabat. Nois, moltíssimes gràcies, Ot, Gerard i Lluna.
3: Gràcies a tu.
5: A vosaltres, gràcies.
2: Un plaer, ens veiem, vagi bé.

setmana vinent ja en parlarem de tots els que se'ns venen. Moltíssimes gràcies de nou, que acabeu de passar una magnífica nit, que gaudiu d'aquest inici de festa major i bon cap de setmana. Que vagi molt bé, a reveure.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
5: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
6: Dilluns 17 a les 6 de la tarda, darrere de l'església de Tordera, hi hauran els Jocs d'Aigua. Seguidament, hi hauran dues activitats a 6:45 a la plaça de la Concòrdia, el Pintacares i el Zumba per nens. I finalment, a 7:45 fins a les 9, hi haurà Zumba, amb Sofia Alcover a càrrec del CEM Tordera, també a la plaça de la Concòrdia.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils.

0: en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
1: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
0: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat, en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'Agost, amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada, però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Vol McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola! Passeu! Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, el típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fer la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar a queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta que el que fa és fer un bany maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, s'acabaria perdent.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Lo Gambosí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats, Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Venezuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre.
3: I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és aquest reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío, perquè està pujant moltíssim de preu, i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
2: encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen i també per a menjar, tal qual és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolate, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu, i és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolate, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i ostres, arribar a tot és super complicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com mantenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. L'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, ok, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale. Plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau mos dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, la xocolata que jo he tornat, i era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el té

0: 15 anys. A la tarda, a les 6, a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 6:45 fins a 11:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
1: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: tindrem precipitació aquí a la costa.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: El Muntatubé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatubé d'aquesta temporada. No t'ho perdis, els dilluns de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.
3: Bona tarda, dilluns, les 6 i 3 minuts, i comencem el Muntatubé d'avui, d'aquesta setmana. Estem preparades, la Dolors Pinatelli, la Clàudia Icart. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I també la nostra convidada, la Clàudia Masferrer. Bona tarda, Clàudia. Bona tarda. Que la setmana passada vas venir, ens vas explicar la importància

0: importància del color en el cinema, ens ho vam passar molt bé.
1: Sí, sí.
0: Sí. Per cert, ja m'he començat a fixar amb els colors al cinema, eh? Amb aquesta setmana he fet deures.
1: M'alegro, m'alegro.
0: M'havia passat sempre per alt, eh?
1: Doncs ara ja t'hi fixaràs.
0: Però aquest dia vaig estar... Mira, em vaig buscar una pel·lícula que vaig pensar que potser estaria bé, el Gotland. No sé si la coneixes.
1: No, aquesta no la conec.
0: I vaig pensar, ara et fixaràs amb els colors. De fet, és de paisatges molt bonics. I començo a veure que sí, que té molta importància, tal com tu explicaves. Doncs bé, avui continuarem preguntant de coses, gràcies per haver tornat. I, Clàudia, el treball, que està molt bé, te se va acudir de seguida? Vas tenir la idea de seguida de què volies fer aquest tema?
1: No, sí, vaig tardar una mica perquè no sabia del tot si fer tema d'història o de què fer, però al final, o sigui, el tema l'havia de triar a l'octubre, llavors tampoc vaig tenir molt de temps per triar-ho, i després vaig pensar, si vull estudiar comunicació visual, doncs hauré de fer un tema relacionat amb la meva carrera, i vaig dir, doncs, faré alguna cosa de cinema, i després em va acudir, doncs, tema dels colors, perquè això vaig pensar que tampoc s'havia tractat tant, perquè no volia fer un tema típic que hi hagués fet molta gent, perquè volia investigar alguna cosa, doncs, nova, que no estigués tan a internet.
0: Ja, diferent és, eh? És un tema que, vaja, vas tenir una idea original, diferent, i que vas saber treballar molt bé. O sigui que primer havies fet altres idees, però finalment, que em sembla molt bé, vas buscar alguna cosa relacionada amb el que sí que t'interessava, amb el que tens ganes d'estudiar.
1: Sí, així ja veia si m'agradava o si no, i saber una mica més sobre el tema, que sempre va bé.
0: Tu, prèviament, hi havies parat atenció amb el color en el cinema?
1: Sí, però tampoc tant, perquè és això, que tampoc t'hi fixes tant. Abans m'ha fixat en altres coses com tipus de plano i com estava fet el guió, tot això, però amb el color no tant, i jo també em vaig sorprendre a l'hora de fer el treball lo important que era, no m'ho esperava, la veritat.
0: Fins que no t'hi vas posar, no vas començar a veure que realment és un factor molt important, no?
1: Sí, sí, per això, i ara sempre que miro alguna sèrie, pel·lícula o així, m'hi fixo i veig molt... que té semblança amb lo de la psicologia, el color i tot això, i veig, penso, mira, sort que vaig fer el treball aquest, perquè ara em fixo amb totes aquestes tècniques.
0: Sí, sí, i clar. Ho vas parlar amb la teva tutora i vas estructurar una mica com el volies fer, no?
1: Sí, perquè tampoc sabia com aplicar-ho, o sigui, com fer-lo, i la meva tutora em va ajudar molt perquè, clar, el tercer un tema que podia ser molt subjectiu, em va dir, fes entrevistes, fes enquestes perquè no es vegi que només és la teva perspectiva o la teva opinió, i vaig fer d'aquesta manera. També la part teòrica, no sabia ben bé què fer, i em va dir que existia aquest llibre de la psicologia del color,
0: sí?
1: I que expliqués les diferents tècniques, i em va ajudar molt a saber com aplicar-ho o com explicar-ho.
0: I també diferents professionals, no? Diferents directors de fotografia que tu vas saber valorar, i pel·lícules també, no?
1: Sí, també analitzar-les, i també parlar una mica dels directors de fotografia més importants i donar-los una mica de veu, que molta gent moltes vegades no els dona la importància.
0: No, és descobrir-ho, eh? Perquè si no queda com allà molt amagadets i no sabem gaire bé que existeixen. També vas fer les entrevistes, et va costar?
1: Home, sí, perquè buscar el contacte de tota aquesta gent, perquè el món del cinema ja, o sigui, el rol del director de fotografia ja és difícil de saber qui són o de trobar el contacte, doncs sí. Imagina't, doncs, saber com contactar amb ells, que et diguin que sí l'entrevista. O sigui, jo pensava que em costaria molt més, he de dir, i al final, o sigui, va ser molt fàcil, perquè les tres persones que els vaig enviar el correu, que em va costar trobar el correu, però finalment sí, em van contestar i em van dir que sí. Van tardar molt en contestar-me.
0: I tu deies ai, ai, ai, sí, que no me'n surto.
1: Perquè ja s'acostava la data d'entrega, i hi havia dos que encara no m'havien contestat, però al final em van dir que sí, i vaig tenir la sort que els tres m'havien dit que sí.
0: I llavors et vas contestar, sí. I sí que ràpidament...
1: Sí,
0: ja els
1: ràpidament
0: hi va posar.
1: Els vaig enviar les preguntes, i ja quan em van respondre de seguida el correu, i ja em van dir les seves respostes.
0: I bé, aquests directors, ai, perdona, directors de fotografia, sí, van aportar molt també, no?
1: Sí, o sigui, la majoria de coses eren les que ja havia investigat, perquè els havia preguntat com això, que quines tècniques utilitzaven, o de què tractava la seva feina, i llavors em van dir aquesta part, que era el que ja sabia, però després les preguntes de si els havia sigut complicat doncs transmetre el que ells volien a través de la direcció de fotografia, doncs ja va ser el més important que em van dir de l'entrevista, perquè era el més interessant, perquè és l'experiència de cadascú.
0: És clar, sí. La visió de cadascú. La Clàudia té una pregunta.
2: Sí, jo volia preguntar-li a la Carla que com li va anar l'exposició oral, o sigui, l'exposició del treball, i com les entrevistes i tot el que vas fer per fer el treball, com ho vas explicar a la presentació?
1: A veure, tema presentació, o sigui, crec que tothom estarà d'acord que és un moment amb molts de nervis, molta tensió, i sobretot jo, perquè m'acosta molt fer exposicions orals, o sigui, sí? estava dels nervis, no vaig poder dormir aquella nit, estava jo taquicàrdica i tremolant.
0: Ai, ai, ai, que em bloquejaré, però si t'expliques ja. Molt bé, Carla.
1: Ja, però a veure, no sé, en el moment et pots posar molt nerviosa i quedar-te en blanc. A més, a mi em va tocar fer l'exposició a la tarda, perquè era molta gent, i llavors em vaig haver d'escoltar totes les exposicions del matí i quedar-me fins a les 4 de la tarda amb tots els nervis. Al final tens tants de nervis acumulats que arriba la tarda i estàs ja cansadíssima per fer l'exposició, però bueno, que em va sortir bastant bé, en cap moment em vaig quedar en blanc ni res, i em van dir que em vaig explicar molt bé, així que em va anar millor del que m'esperava.
0: Sí?
1: Perquè clar, després em vaig posar també molt nerviosa per l'exposició a la universitat, per aquell premi que havia quedat finalista, i allà també em vaig posar molt, molt nerviosa, perquè era ja més seriós, no eren les profes que coneixia ni la gent que jo coneixia, però...
0: Això va ser més tard, no? O sigui,
1: sí.
0: Vas fer l'exposició a la teva escola i després vas presentar per el premi aquest...
1: Sí, va ser com 3 mesos més tard, o sigui, jo ja havia desconnectat del tema, m'havia oblidat de l'exposició, el que deia... I ho vaig haver de repetir, o sigui, jo ja pensava que m'havia tret de sobre i de cop a tornar a passar per als nervis.
0: Ah, però amb il·lusió, no?, d'haver estat seleccionada.
1: Amb il·lusió, però amb molta por de com sortiria, la veritat.
0: I això que et preguntava la Clàudia, de com vas transmetre al jurat tot el que t'havien explicat aquests directors de fotografia?
1: No vaig parlar gaire de les entrevistes, ho vaig dir com molt per sobre, però per el tema de que tota l'anàlisi de les pel·lícules era com el més important, i el que m'havia dit la tutora en el que era amb el que m'havia de centrar, i al final em vaig centrar en el tema de les pel·lícules i només tenia 10 minuts per explicar-ho, i el tema d'entrevistes ho vaig haver de passar més sobre,
0: clar.
1: Però òbviament sí que vaig mencionar alguna cosa.
0: Com de seleccionar molt bé què tens ganes d'explicar o què vols ressaltar, perquè 10 minuts, digues, Clàudia.
2: I t'agradaria haver explicat més tema d'entrevistes, o va agradar més explicar l'anàlisi de les pel·lícules?
1: A veure, a mi em va agradar molt més explicar el tema anàlisi de pel·lícules, perquè a part no era com algú que t'havies de memoritzar ni res, perquè jo anava posant a les diapositives les escenes de les pel·lícules i allò sortia sol, o sigui, anava fent la presentació, era com si no hi hagués gent davant, perquè ho explicava, o sigui, ho pensava i ho explicava en aquell moment, i no sé, o sigui, el tema d'entrevistes crec que va ser important per al treball teòric d'escrit, però crec que l'exposició tampoc era una cosa molt important i que hagués de ressaltar gaire, així que vaig explicar més les altres coses del treball que crec que eren més importants.
0: O sigui, que no va quedar l'angúnia de no haver explicat l'altre, sinó que ja ho tenies previst així.
1: Sí, m'hagués agradat explicar molt més, he tingut més temps per explicar, perquè vaig fer molta feina darrere, i al final,
0: en 10 minuts, molt complet, sí.
1: Resumir tot en 10 minuts era molt complicat, però bé, jo diria que vaig resumir el més important, i el més important jo crec que va estar ben explicat i ben aprofundit, que era l'important.
0: Molt bé, en l'exposició i en la valoració del teu treball, doncs segur que vas aconseguir la nota màxima, no?
1: Sí, per sort. La necessitava perquè necessitava el màxim per entrar a carrera, perquè jo comptava un 10%, diria.
0: Un 10%.
1: Necessitava un 10%, i bueno, per sort el vaig aconseguir.
0: I després em van aconsellar que et presentessis el premi, aquest altre premi de les universitats, com es diu?
1: Sí, era el premi de la Universitat Internacional de Catalunya,
0: sí,
1: que és una universitat de Barcelona, Sarrià, i res, primer hi havia com una preselecció i em van seleccionar, cosa que era, o sigui, jo pensava que no passaria perquè es presentava moltíssima gent i crec que només seleccionaven a 15 persones.
0: Sí.
1: I em van seleccionar a mi, després això vaig passar a les finals, que era presentar-ho ja davant, i d'allà només seleccionant una persona, i aquella persona li sortia doncs gratuït el primer any d'universitat.
0: Molt bé, molt bé. Doncs felicitats per haver estat seleccionada. Merci. I haver pogut participar en aquest en aquest final. Clàudia, ara repassem una mica la teva història. Vas néixer aquí a Tordera?
1: Sí, sí, aquí a Tordera.
0: I sempre has viscut aquí?
1: Sí, sí, al barri de Sant Pere, sí.
0: Sí? Volies dir alguna cosa, Clàudia?
2: Dic, al barri de Sant Pere.
1: Sí, al barri
2: com,
1: de Sant Pere.
2: Com jo.
0: Mira-les, totes dues al barri sí, de Sant sí. Pere, eh? És Tordera, eh, Sant Pere?
1: Sí, sí, però cal especificar.
0: Hem de travessar la riera, però, eh? Doncs, i a quina escola vas anar?
1: Vaig anar a Roureda.
0: Sí?
1: Que he de dir que per mi la millor escola de l'univers. O sigui,
0: sí?
1: Sí, jo m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i les mestres molt properes, jo era com una família.
0: Tu vas passar molt bé, o sigui, sí. Tens molt bon record
1: molt
0: de tota
1: bon
0: la
1: record.
0: Teva etapa sí. De primària, no?
1: Sí, o sigui,
0: perquè
1: bona
0: la Roureda...
1: infància gràcies d'estar a la Roureda. Sí.
0: I tu tens germans?
1: Sí, tinc un germà bessó,
0: sí?
1: Que
0: també...
1: es diu Pau.
0: Sí, es diu Pau. I també venia a la Roureda?
1: Sí, sí, també, la mateixa classe i tot.
0: I molt a gust, amb el teu germà la mateixa classe, bueno, amb tot
1: molt
0: el...
1: Molt a gust, bueno, molt a gust a vegades tampoc, no? Perquè al final, mateixa classe, doncs, ens enfadem, no? O sigui, poden haver... No, però sí, sí, en general.
0: A ratos, diem sí. Que a ratos, no?
1: Una mica de típic tot. De germans, però sí, sí, sí, bé.
0: Clar, perquè tenir-lo a casa és una cosa, però tenir-lo a casa i a la classe... Ha de ser com més dur, no?
1: Clar, fas qualsevol cosa i s'agiva. Sí. O s'inventa coses perquè et castiguen, clar, a veure, a vegades.
0: Sí, sí, no és tan fàcil, no?
1: No, però bueno, que, o sigui, vist en perspectiva, fa gràcia tot això.
0: I clar, ara segur que comenteu anècdotes i coses, no?
1: Sí, sí.
0: Està molt bé això que qualifiquis la Roureda com la millor escola de l'univers, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do el títol que li poses, però això vol dir que molt a gust, amb molt bons records, amb molts bons mestres, has dit,
1: sí.
0: I els companys també?
1: Sí, o sigui, érem només una línia, cosa bastant estranya perquè de normal són dos o tres línies.
0: Sí.
1: I, o sigui, era graciós perquè del 2007 crec que només eren com 10 o 15 persones.
0: Eren poquets.
1: Bueno, diria que de fet menys de 10 i tots eren repetidors els altres.
0: Ah, sí? Més sí. Grans?
1: Sí, eren del 2006. No sí. Sé, però els que érem del 2007...
0: Pocs.
1: Sí, que eren molt pocs, tots ens portàvem molt bé. O sigui, era molt bon ambient a la Roureda, de dir.
0: Quina sort, no? Trobar sí, un grup sí. Així que us porteu bé, que suposo que també tothom treballava, que no hi havia massa conflictes...
1: Bueno, sí, bueno...
0: Els habituals.
1: Els conflictes habituals de primària, de que es pica, ens insulten i coses d'aquestes, però sí. Bueno, jo crec que això passa tot arreu. Però en general, els que érem del 2007,
0: sí.
1: Jo crec que, per almenys des de la meva perspectiva, molt bon ambient i crec que tots feien molta pinya i jo tinc molt bon record, he de dir.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. I això va ser, doncs, com dèiem, primària. Després l'ESO vas passar a l'institut?
1: Sí, vaig anar al Lluís Companys,
0: sí.
1: Primer i segon d'ESO, i després em vaig canviar d'institut.
0: I vas marxar a estudiar fora de Tordera?
1: Sí, a les Alzines de Girona.
0: Sí?
1: Sí.
0: Perquè no... O sigui, a l'institut potser no... El nivell que hi havia potser no t'agradava, volies nivell més alt...
1: A veure, perquè... El nivell era molt baix i al final tant jo com el meu germà teníem clar que volíem anar a la universitat i a
0: sí.
1: Part l'ambient de l'institut pues, tampoc era... O sigui, jo crec que necessitava un canvi. No? Amb la gent que
0: sí.
1: Hi havia allà tampoc congeniava molt i no sé, els dos crec que necessitàvem un canvi.
0: Volíeu explorar alguna altra
1: sí.
0: Cosa, no?
1: I res, vam anar doncs, a Girona,
0: sí.
1: A les Alzines i en Pau al bell lloc i allà vam estar molt bé.
0: Llavors havies de desplaçar cada dia, no?, cap a Girona.
1: Sí, clar.
0: Això és una miqueta més pesat, no?
1: Una mica més pesat, però... O sigui, tampoc tant, perquè al final tenia la sort que era el bus ja de les Alzines, que em venia a buscar ja en el barri de Sant Pere, o sigui, no m'havia de venir fins a Tordera.
0: Feia parada.
1: Sí, i em deixava directament a l'institut i era la mitja hora d'escoltar música amb els cascos o d'estudiar quan tenia exàmens, així que anava bé sempre aquella mitja hora per preparar-me algun examen o fer alguns deures d'última hora, sempre anava bé aquella mitja
0: aprofitaves,
1: hora.
0: Aprofitaves sí. El temps.
1: Sí.
0: I el canvi? Va anar bé? Vas encaixar de seguida? Va costar?
1: A veure, el canvi va ser molt gran perquè vam passar d'un nivell, doncs, molt baix, he de dir, a de cop un nivell molt alt que vaig dir, ostres, això que estem fent, si jo no estava entenent res del que m'estaven explicant i estaven fent, o sigui, a primer i a segon d'ESO havien fet coses que jo encara no havia fet quan jo ja estava a tercer, perquè vaig canviar a tercer.
0: Vas entrar a tercer.
1: Sí, i ho vaig suspendre una pila d'assignatures perquè és que el meu nivell era molt baix perquè no tenia aquella base que elles tenien. perquè les alzines, o sigui, el nivell és bastant alt, he de dir, en totes les assignatures, o sigui, per exemple, anglès, jo no tenia ni idea d'anglès perquè havíem fet molt poc, i les nenes d'allà feien des de primer de primària història en anglès, naturals en anglès, o sigui, jo em quedava flipant, o sigui, un nivell molt alt, i al final va costar molt aconseguir, doncs, aquest nivell, però res, va ser passar quart d'ESO i ja directament vaig treure notables i excel·lents que em van dir com ha avançat tan ràpid, però bueno.
0: Doncs felicitats, perquè a veure, si arribes a una escola i un suspens tot, podies dir, ui, jo aquí no seguiré, ho deixo estar, però tu vas superar-te. No?
1: Sí,
0: vas voler superar-te, posar-te al nivell de les altres alumnes.
1: Jo sabia que, o sigui, que era al principi, perquè clar, vaig passar de Tordera a Girona,
0: sí,
1: estar sense el meu germà, estar amb gent nova i a sobre el nivell molt alt. Jo crec que va ser en general tot el canvi que va fer, doncs, que tampoc m'ajudés molt a poder-me concentrar en els estudis, però jo sabia que ja acabaria arribant al nivell o
0: estava això. Segura de tu mateixa.
1: Sí, bueno, no sé en aquell moment què pensava, però jo vaig seguir endavant i res, sort que vaig seguir, perquè o sigui, ja t'ho he dit que vaig fer un nivell de cop molt, molt bèstia, molt gran.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè vaig passar a suspendre, no sé, 5 o 6 assignatures de tercer d'ESO a de cop tenir notes molt bones a quart de l'ESO.
0: Bé, això diu molt de tu, eh? De voler-ho fer, de posar-t'hi, sí, sí, i de les teves capacitats. Sí, sí. Bé, també a nivell de companyes, d'amics, de grup, també devia ser un canvi notable, no?
1: Sí, sí, jo vaig notar molt de canvi perquè vaig arribar allà i tothom parlava en català. O sigui, jo m'havia trobat que Lluís Companys...
0: Ai, Lluís Companys no parla en català?
1: O sigui, per lo menys, la meva promoció, les altres no ho sé, a la meva promoció tothom parlava castellà.
0: Ah, sí?
1: I els nens que parlaven català érem jo, el meu germà i un altre nen, ja està. I de cop arriba una allà i veig que ningú parla castellà i tot és català, amb accent gironí, i jo que dius, nota
0: sí, sí,
1: molt l'accent, i em vaig quedar com, ostres, o sigui, millor, no?, perquè al final puc parlar el català sense que em mirin
0: sí,
1: malament.
0: Mirin, estranya, a veure la Clàudia què diu amb això. A l'escola on tu anaves, què parlava la gent, català o castellà?
2: Bueno, jo sempre he parlat català,
0: sí,
2: independentment del que va parlessin.
0: Tu sí.
2: Però, bueno, al meu grup parlàvem català, però sí que és veritat que hi havia molta gent que parlava castellà. I, bueno, jo intentava sempre parlar en català perquè tothom ho entenia, però sí que hi havia bastanta gent que parlava castellà.
0: Parlava castellà.
2: Sí.
0: Bé, doncs, és aquest tema que també ara diuen, no?, que l'ensenyament és en català i tot, però que després la llengua que fan servir molts joves, entre ells, és el castellà. Però, a veure, tampoc entenc massa per què, no? Vull dir, si la classe fas en català, després surts al pati, surts al carrer o quedes per no sé què, poses a parlar en castellà.
2: Jo crec que fa molt la família, no?, amb el que parlis amb la família. No ho sé.
1: Però molta gent parla amb la família en català, sí, i després amb els amics o amb la gent de l'institut i tal parlen en castellà.
0: Sí.
1: Suposo que és per encaixar, perquè si tu vas a un grup i veus que tothom parla en castellà, quedaràs tu com la rara que estàs parlant en català. Ho he dit perquè a mi em va passar.
0: Senties estranya.
1: Sí, llavors jo canviava l'idioma i ja està. O sigui, no em suposava cap dificultat, però jo diria que és això, que al final... tu pots parlar català amb la teva família i després, si veus que a l'institut tothom parla castellà, pues canviaràs l'idioma per no ser diferent.
0: Sí, sí, és un fenomen una mica estrany.
1: Una mica trist, però bueno.
0: Sí, força trist, vull dir que perquè sí, canviar de llengua quan tothom està escolaritzat en català és un... Bé, està passant, però és estrany, eh? Sí, sí. A les Salines vas trobar que no, que tothom parlava en català.
1: Sí, i totes extremadament amables, o sigui, em vaig sorprendre molt, perquè jo arribava allà i tothom, bon dia, i què tal, i era molt... Bueno, és que la gent de Girona és així, o sigui, és molt agradable, és molt propera, i va ser el canvi aquest que dic, ostres, només estic a mitja hora de casa meva perquè hi ha aquest canvi, de manera de ser, saps? Perquè eren com molt familiars, molt propers. Bueno, també perquè per l'institut, suposo, perquè el seu institut que és des de P3 fins a batxillerat, totes es coneixen entre totes i han crescut juntes, llavors
0: sí,
1: jo diria que això fa que l'ambient sigui com d'una família, jo diria que és per
0: I vas encaixar bé, però...
1: Ara, al principi va costar perquè, i com ja he dit, o sigui, era gent que portaven juntes des de P3 i sí. era jo com la nova
0: sí.
1: que no coneixien des de que tenien 3 anys.
0: Clar.
1: Llavors costava entrenar els grups perquè eren grups que portaven formats des de P3, saps? I tots es coneixien entre totes, però bueno, al final sí, al final òbviament vaig fer grup, vaig fer pinya i tot això, sí.
0: I mantens aquest grup?
1: Sí, o sigui, el grup l'he anat canviant perquè marxaven de l'institut, m'he portat amb gent nova per al canvi de classes, però sí, amb moltes continuo en contacte, per sort, sí, sí.
0: Això era ESO, vas passar a batxillerat també hi havia molta exigència, no?
1: Sí, és que tant ESO com batxillerat, o sigui, el meu quart d'ESO, jo diria que era el primer de batxillerat de la gent d'aquí, jo dic molt seriosament,
0: sí?
1: O sigui, jo quart d'ESO portava un nivell d'exigència que dic, sisplau, jo encara no estic a batxillerat, que relaxin una mica. Llavors, el canvi de quart a primer no el vaig notar gaire perquè hi era molt exigents. A segon sí, perquè és segon, però sí, o sigui, nivell d'exigència molt alt, a nivell de que cada setmana tenir uns 4-5 exàmens
0: sí.
1: i tu no poder fer res perquè estàs tota l'estona estudiant.
0: Preparant exàmens contínuament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és tota l'estona no parar. O sigui, és tota l'estona anar fent exàmens, estudiant tota l'estona, i a sobre exàmens acumulatius, que significa que si tu història has estudiat els 3 primers temes, el segon exàmen te donarà a sortir aquests 3 primers temes amb els nous. O sigui, havies estat tota l'estona estudiant el mateix i el nou, o sigui, era un nivell d'estrès increïble.
0: Tots els cursos de batxillerat.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, ja ens vam preparar bé, ja.
0: Quanta pressió, però.
1: Sí, massa pressió, jo diria, perquè 4 o 5 exàmens a la setmana jo es feia agotador, perquè en un dia potser tenies 3 exàmens.
0: Esclar.
1: Però, bueno.
0: I la pressió, a part de l'escola, tu també te la posaves?
1: Home, sí, perquè necessitava una nota molt alta i era com tota l'estona, vale, no puc baixar de tal nota. I era tota l'estona a nivell d'exigència de que cada examen, si tenia un mal dia i un examen treia un 6, per mi era un drama total.
0: Ja, sí, ho veies fatal.
1: Sí.
0: Molta gent amb un 6 està contentíssim.
1: Bueno, doncs jo no.
0: Molt bé, doncs després d'aquest 2 anys en el segon, a més, vas haver de preparar, fer el treball de recerca, preparar la selectivitat,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí.
0: Això, un any d'aquests que costen, no?
1: Sí, perquè s'acumulen una pila d'emocions, més l'estrès de que tens la selectivitat i que saps que has de treure una nota en concret i estàs tots els 2 anys, però sobretot el segon, estressada pensant he de treure aquesta nota.
0: Aquesta nota. Perquè tu quin batxillerat feies?
1: Jo feia l'humanístic.
0: I sabies perfectament quina carrera triaries?
1: Sí, sempre ho he sabut i també sempre he sabut que faria l'humanístic perquè jo les mates tenia clar que no les volia ni veure.
0: No.
1: Llavors tenia clar, ja mates no, llavors humanístic. I cap allà
0: a triar que tu sí, que t'agradava, volies fer i que volies anar cap a aquesta carrera. O sigui,
1: sí.
0: que... I t'exigies aquestes notes perquè...
1: Perquè necessitava molta nota.
0: Necessitaves molta nota. Va venir la selectivitat i... Què tal?
1: Bueno, tema selectivitat... O sigui, que et juguis tota la feina de 2 anys en 3 dies, que sí. pots tenir un mal dia...
0: I tant, que pots tenir un mal dia, els nervis poden fer una mala jugada, poden passar moltes coses... Sí. La Clàudia va dir que sí, també ho ha patit, no?
2: Sí, també ho he patit.
0: D'aquesta manera, tinc... també.
2: Bueno, jo no anava amb tanta pressió, però sí que ho volia fer mitjanament bé.
0: Sí.
2: I, bueno, vulguis o no, et poses nerviosa. O sigui
0: el factor
2: que...
0: sort
2: sí,
0: hi té també, molt a veure. El factor també. Nervis hi
2: també.
0: Té molt a veure. I és això, no?
1: És que, clar, a mi em sembla molt injust perquè jo precisament jo portava uns nervis a sobre que per culpa d'aquests nervis no vaig treure la nota que jo havia de treure quan em vaig currar molt 2 anys, o sigui, a nivell de gairebé no tenir vida social i estar completament obsessionada en treure molt bones notes i al final portava 2 anys traient nous
0: sí.
1: per al final arribar aquells 3 dies que jo estava tan nerviosa que el primer examen no sabia escriure, o sigui, jo no podia escriure.
0: Vas bloquejar,
1: estava
0: totalment.
1: Estava completament bloquejada i, clar, em sembla molt injust que tota la feina 2 anys no es tingui en compte per tenir 3 dies malament sí. per culpa dels nervis, perquè al final et posen molta pressió per una cosa que al final, si no t'haguessin posat tanta pressió, potser t'hagués anat millor.
0: I hauries anat més tranquil·la, possiblement, no?
1: Sí. És que jo diria que és això, que sinó estressant massa per la selectivitat, o sigui, crec que tampoc fa falta tanta pressió i tant d'estrès, perquè la gent que ja porta l'estrès de que saps que has de treure molta nota, arribes a anar allà i penses, quan no tregui la nota que jo havia de treure, els 2 anys no hauran servit per res.
0: No hauran servit, hauré de fer una altra cosa o canviar o el que sigui.
1: Clar, això et frustra moltíssim i al final et fa creure que el sistema educatiu no funciona, perquè dius, si al final... M'ho he treballat moltíssim en 2 anys per treure aquesta nota, al final si no la treus dius, jo per què he treballat tant?
0: Clar,
1: saps?
0: Sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Això.
0: Sí. Bé, tu estàs fent la carrera que volies.
1: Sí, sí. Per sort sí.
0: Per sort sí. I en el teu cas, normalment fem entrevistes a nois i nois que acaben de, que encara no han entrat a la universitat. El teu cas és diferent. Tu ja portes un any d'universitat.
1: Sí.
0: És com t'esperaves?
1: Sí, jo no tenia expectatives de...
0: No tenies expectatives?
1: No, perquè jo estava centrada en entrar a la carrera, jo no vaig parar a pensar com seria la universitat, no tenia cap tipus d'expectatives, llavors vaig anar allà sense tenir res a la ment. Ni
0: però
1: res.
0: Bé, sí que volies fer comunicació audiovisual, sí. I n'esperaves alguna cosa, o t'imaginaves alguna cosa, no?
1: Sí, o sigui, a veure, jo com que soc tan negativa, jo ja vaig pensar, o sigui, l'únic que vaig pensar va ser, primer és un any en què tot és molt general i molt teòric, i després quan s'ha de fer coses guais relacionades amb la carrera o coses pràctiques, a partir de tercer o segon o quart.
0: Sí.
1: Llavors vaig anar ja pensant, doncs això, que seria tot molt general i molt teòric, perquè és el que sempre m'havien dit i és el que pensava que seria. Llavors anava ja, amb les poques expectatives que tenia, les poques eren molt baixes, així que tampoc vaig notar... Tampoc em va defraudar tant, la veritat.
0: Ja, ja. O sigui, com que no t'imaginava res, doncs vas anar trobant... T'hi sents a gust?
1: Sí. O sigui, sí que frustra una mica perquè dius... vale, he treballat molt per fer aquesta carrera i arribes a la carrera i estàs fent coses molt generals.
0: Sí.
1: O sigui, no estic fent gaire cosa pràctica, n'he fet, però molt poca, i dius, bueno... Jo perquè estic a una carrera, si no m'estan ensenyant...
0: Ensenyant.
1: Clar, la meva carrera es necessita molta pràctica, molta càmera, molt d'estar plató, i al final hem fet, doncs, poques coses
0: pràctiques. Poca cosa d'aquesta pràctica.
1: Sí.
0: La Clàudia està fent una carrera semblant...
2: La mateixa.
0: La mateixa.
2: Sí.
0: Però en un altre centre.
2: Sí.
0: I també diries el mateix, tu?
2: Primer és molt teòric, sí, però no només a la nostra carrera, jo crec que a totes, o sigui, jo me'n recordo bé, tenir història d'audiovisuals, i primer sí que és menys pràctic, més teòric, però jo a segon ja he notat un canvi i ja he començat a fer més pràctic, o sigui, coses més pràctiques, per exemple, he fet tele, doncs hem anat a plató, hem fet un programa, o sigui...
0: Sí.
2: Vas veient...
0: Ja toques més la realitat,
2: clar,
0: no?
2: Sí, clar, sí. Sí.
0: Clàudia, i tu et sembla que el segon també serà així? Ai, Clàudia, perdona, Carla. Et sembla que també serà així, el segon?
1: No, sí, canviarà perquè, a veure, la meva uni... Sí, jo no ho entenc, vale? Perquè jo vaig anar ja sense saber-ho, però ens tenen barrejats 3 graus diferents. O sigui, a la meva classe hi ha gent de comunicació visual, de publicitat i relacions públiques i de periodisme.
0: Ah, sí?
1: I al final estem fent... O sigui,
0: I feu el mateix?
1: Sí, fem totes les mateixes assignatures a primer, tots fem el mateix, o sigui, estem tots junts. I clar, estic fent crèdits d'altres assignatures, o sigui, d'altres graus que no són el meu, que també va bé perquè al final... Tot està molt relacionat.
0: És clar, i tenies una visió més àmplia, potser.
1: Sí, però clar, tampoc estava fent coses molt específiques perquè estàvem tots barrejats, però clar, he pres coses de publicitat, de periodisme, que també està bé, però clar, tu et quedes pensant, vale, jo vull fer la meva carrera,
0: sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: No vull estar fent publicitat.
0: El que m'agrada és una altra cosa, sí.
1: I ara, segon, hi ha moltes, la majoria d'assignatures és només del meu grau. Faig poques que siguin comunes, llavors, ara, segon, ja faré direcció de cine, guió, producció, que és el que jo volia fer, o sigui, jo diria que, segon, ja hi haurà bastant de canvi.
0: Sí, ja segurament ja tu passaràs més bé fent el que sí que realment t'agrada i cap allà on vols anar.
1: Sí, sí.
0: Bé, ja ho tens a tocar. Estàs a Barcelona, no?
1: Sí, estic a Blanquerna.
0: A Blanquerna.
1: Sí.
0: I vius a Barcelona?
1: Sí, he estat... el curs passat vaig estar en una residència d'estudiants i ara aquest curs començaré en un pis.
0: Sí? Amb altres...
1: Sí, amb altres estudiants. Sí.
0: Altres estudiants que estan fent el mateix que tu... No,
1: o sigui, estic amb una amiga meva que vaig conèixer a la uni, però que fa publicitat, perquè clar, estem tots
0: clar,
1: barrejats,
0: sí.
1: Llavors el primer curs sí que hem fet el mateix, però ara següent ja no. I estic amb una altra noia que fa una carrera semblant a la meva, que es diu Comunicació i Indústries Culturals, que fa guió també, però fa altres coses que no entenc gaire d'aquesta carrera, però algunes coses sí que fem semblants. I l'altra no, una completament diferent.
0: Bé, serà una experiència, no?, això de compartir pis.
1: Sí, a veure què tal va. Perquè, bueno, lo típic de que convivir amb la gent pot arribar a ser complicat per tema de neteja, d'organitzar coses.
0: De logística, sobretot, no? De toc això, a mi toc allò, i has fet soroll fins tard, i... A veure, no? Però també s'aprèn.
1: Sí, ja anirà bé, i al final això, que vas aprenent a l'hora de conviure amb altra gent.
0: Sí, sí, tota una experiència, no?
1: Sí, sí, per això.
0: T'agrada Barcelona?
1: No.
0: Directament no.
1: Perquè estressa molt, és una ciutat molt gran, i a sobre jo, el meu universitat està al centre, estic a 3 minuts caminant de Plaça Catalunya, i he estat tota l'estona envoltada de turistes, d'una pila de gent, i hi ha tantes massificacions que dius, sisplau, vull una mica de tranquil·litat i de silenci. Per això.
0: Sí, hi ha això, molta gent, molt atabalament, i a vegades, depèn d'on, a veure si on tindràs el pis, a les nits també sents soroll i tampoc pots descansar massa, no?
1: A veure, jo he estat, vaig estar el curs passat en una residència, i llavors estava quasi hospitalet, la residència, i era una zona molt tranquil·la, que no hi havia ningú per allà, i a sobre, al ser una residència que l'acaben de construir, estava insonoritzada i jo no escoltava res de fora, però clar, és el soroll de dins la residència dels estudiants que comencen a fer festes, sí. Això sí.
0: Sí, sí. Bé, doncs, no t'agrada Barcelona, però per als estudis i per altres coses, bé, s'hi ha d'anar. Barcelona, a vegades a Girona, a vegades a Mataró, no? A ciutats més grans.
1: Sí, però ja va bé, perquè és això, és una experiència, i al final acabes aprenent molt de viure tu uns anys sola.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: al final ho has de fer tot tu i has de dependre de tu mateixa, i al final amb un any creixes molt com a persona.
0: Sí, sempre diem també que aquest canvi, no? Aquest canvi d'haver estat normalment, bé, tu ja havies anat a Girona, però moltes persones han estat a Tordera fins als 18, i llavors aquest canvi és un punt d'inflexió important a la vida, no? Acabar tota l'etapa escolar aquí o per aquí al voltant, i anar a estudiar en un altre centre on no coneixes ningú, on t'has de moure sola, i de passada és un moment també que normalment us feu majors d'edat, no?
1: Sí.
0: Als 18 anys, i tot i que tampoc canvia res massa, però no deixa de ser que et sents que ets una persona, doncs, responsable dels teus actes, i ets major d'edat. I de passada, doncs, també hi ha altres temes, com que treus el carnet de conduir, també pots moure més el teu aire, vull dir, és un canvi a la vida important.
1: Sí, clar, en un any et canvia la vida completament. Jo típic que penses, fa un any que estava fent, i penses, ostres, en un any he canviat completament de vida, lloc de viure, de gent. O sigui, és un canvi molt gran, però jo diria que això, que t'enriqueix molt com a persona.
0: Sí, sí.
1: I al final, tu penses, vale, la Carla de fa un any com era i la d'ara com és, i penses, ostres, he canviat moltíssim, i sort que he canviat.
0: T'has enriquit, no?
1: Per això, és de cop vida adulta, que, que et quedes pensant, ostres, o sigui, vaya, canvi en un any, o sigui, et fas gran de cop, jo no, tu no sé.
0: I, a veure, hem estat parlant del TDR, hem estat parlant de la selectivitat, i sovint són aquestes idees de que el TDR s'ha de suprimir, que és un destorb pels estudiants. Què opines d'això?
1: A veure, jo crec que aquest treball s'ha de fer. O sigui, crec que ajuda molt, encara que molta gent no faci un tema que sigui sobre la carrera que volen fer, jo crec que és això, s'ha de fer per saber que si t'agrada aquella carrera o no, i al final és un treball que has de fer tu, sense normalment ajuda de ningú, si tu t'has d'espavilar en gestionar-te el temps, a buscar la informació i a buscar-te la vida, i jo diria que això és necessari, perquè és això, buscar les fonts, buscar la informació, pensar un tema, pensar la pràctica que faràs, jo crec que això és bastant important, perquè al final et prepara per lo que et vindrà a la universitat, perquè la universitat llavors és això, tots els treballs que et posen és tu buscar la vida en buscar la informació, i ningú t'anirà al darrere a que ho estiguis fent. Jo crec que és molt necessari, i a part que aprens molt, i a mi em va agradar molt fent-ho, i vaig acabar confirmant que a mi sí que m'agradava aquella carrera.
0: Va ser un esforç, però va ser una feinada, no?
1: Sí, a veure, és molta feina, però jo crec que al final, si tries un tema que t'agrada molt, quan un cop acabes el TDR penses, ostres, vull seguir-lo fent. O sigui, al final, molta gent li ha agradat moltíssim, i jo crec que en general hi ha molta gent que diu que el millor del batxillerat és el TDR, amb la gent que he parlat.
0: Sí?
1: Sí.
0: I aquesta opinió. Clàudia, què hi dius tu?
2: Que has dit que t'agrada molt aquest tema, i quan acabes la carrera has de fer el treball de final de grau. T'agradaria continuar aquest tema, o t'agradaria canviar o no sé.
1: Clar, jo al TFG, a la meva uni, és en grup.
0: O sigui, es fa en grup.
1: I normalment no és escrit. Tu pots decidir fer-lo escrit, però no és normal. Es fa en grup perquè normalment és una producció.
0: És fer, és una producció.
1: Sí, fer un curtmetratge, una pel·lícula, sèrie, fer alguna cosa d'aquestes, o un programa de tele, de ràdio. Llavors, clar, és completament diferent.
0: Clar, ja és una pràctica, és bona idea, no?
2: Sí, però l'únic que amb grup sorgeixen molts problemes. Jo n'he fet molts i sempre sorgeixen molt. El que fan a la meva uni és que tu fas una part de la producció i llavors et donen la nota a tu individualment. No sé com ho fan
0: com
2: a la teva.
0: Com ho enfocareu? Encara
2: sí,
0: falta.
2: Clar, o quan sí, encara falta.
1: Sí, no ho sé, però o sigui, té raó, treballar en grup, o sigui, depenent de qui, amb qui tris o qui et toqui per, fer el TFG, cuidado, perquè igual et toca una persona que no fa res i ho has de fer tot tu.
0: Clar.
1: Però clar, això al final t'ajuda perquè després quan a la vida laboral, quan has de treballar, hauràs de treballar en grup normalment en aquesta professió i et trobaràs amb gent així, llavors. Jo crec que bé plantejar el TFG d'aquesta manera perquè al final et prepara per la teva vida laboral i al final si fas un curtmetratge o un programa et serveix també per al currículum.
0: Segurament, sí. Però alguna cosa deuen fer, no?
1: Sí, clar. Sí, sí. Sí, sí.
0: Pot tenir els inconvenients aquests de que en un grup sempre hi ha qui s'hi repenja o qui no acaba de quadrar amb la manera de treballar, però que també això també és una experiència, no?
1: Sí, i tu, al final això t'ho acabes trobant a la teva vida en el futur, o sigui, experiències.
0: Quan acabis, ara ja, com que ja parlàvem del final de grau, com et veus? Què t'agradaria fer? Com t'agradaria aplicar tots aquests coneixements?
1: A veure, a mi m'agradaria treballar en un rodatge. O sigui, és bastant complicat perquè és un sector molt difícil, però és això, a mi m'encantaria estar en un rodatge. El que més m'agrada és direcció, però clar, és el més complicat i has de passar abans per més rols, o sigui, sí. Auxiliar de direcció i tot això. Però jo, en treballar en un rodatge o treballar potser en una productora de tele, jo més que contenta, o sigui, m'encantaria. Sí, sí.
0: Veus molt cinema?
1: Sí, però tampoc tant, més sèries.
0: Més sèries.
1: Més sèries.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bé, doncs ara potser tocaria parlar una mica de coses que t'agrada fer, perquè el cinema i els estudis que fas t'estan agradant molt, però també hi deu haver altres coses que també t'agraden. Amb què t'ho passes bé?
1: La música m'agrada molt, però sí. clar, a mi el que m'agrada més és pues, les sèries, mirar pel·lis, programes de tele i tal, però la música m'agrada molt. Sí, sí.
0: N'escoltes molta?
1: Sí, i de molt diversa, o sigui, no em centro només en un gènere o en un any en concret, o sigui, escolto una mica de tot. Que
0: depèn del moment, no?
1: Sí, també, o sigui, hi ha moments en què estàs escoltant només a un artista en concret o un gènere en concret i d'un any a un altre vaig canviant completament.
0: N'has triat, algun tema, n'has triat un de la Rosalía, no?
1: Sí, la cançó de Relíquia.
0: Sí? L'escoltem, doncs.

0: T'agrada especialment la Rosalía o és aquest tema concret?
1: És aquest àlbum.
0: Concret, aquest àlbum.
1: L'àlbum de Lux, sí. Que ha tret aquest any.
0: T'agraden tots els temes?
1: Sí, o sigui, al principi quan la vaig escoltar per primera vegada vaig dir, què estic escoltant, què és això, no, o sigui, no em va agradar gens.
0: Com estrany, no? Sí, la sensació que tinc jo és aquesta.
1: Sí, perquè és molt estrany. La primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó vaig dir, què estic escoltant, perquè és una barreja molt estranya. Sí. Però jo diria que al final, cada vegada que escoltes més aquest àlbum, t'adones compte de la feinada que hi ha darrere.
0: Això sí. Sí, i el treballat que està, això és seguríssim, sí. No? Està molt pensat, molt treballat, és un mèrit molt gran, no?
1: Sí, sí, i tot, o sigui, totes les cançons això estan molt ben treballades, molt ben fetes, i no sé, o sigui, quan vaig escoltar moltes vegades aquest àlbum vaig dir, a mi em sembla una obra mestra.
0: Sí. Ho és, sí, sí, és estrany, i poder costa una mica, què opines tu?
2: I que clar. Parla en molts llengües, en molts idiomes, no? Bueno, no sé quants eren, però que parla... Oh, sí, que parlava molts...
0: Sí, diversos. Sí,
1: molts idiomes.
0: Per això que té de mèrit i de com una obra d'art és... potser no és d'aquests que entra així a la primera, no?
1: No, perquè és això, no són comercials les cançons.
0: No, sí. No. I de passada, esclar, també s'ha fet tota una promoció molt
1: sí,
0: important,
1: molt
0: no?
1: Sí, molt gran. És que jo crec que al final ha tingut tant d'èxit per la promoció que han fet, perquè tot se n'estava parlant molt d'aquest àlbum. I jo quan el vaig escoltar va ser per tota la promoció i que era molt mediàtic, no per altra cosa.
0: Clar, perquè... I totes les... Ell més que no deixava filmar, no? Que tampoc deixava ensenyar les imatges dels concerts, em penso que era, va ser una mica així.
2: Oh. Sí, no deixava entrar periodistes en els concerts.
0: O sigui, feia la promoció, però després quedava una mica com tothom, ai, que deu ser perquè no... Em sembla que va passar això, no?
1: Sí. I al final també el que va fer els concerts, el que feia del confessionari, que portava gent famosa a confessar-se i tal, això va ser, o sigui... com a publicitat perquè la gent vegi els concerts, molt bona idea, perquè tothom està parlant dels seus concerts per al confessionari, o sigui, arribava el dia del concert i tothom parlava de qui vindria al confessionari. Al final té cada idea que dius.
0: Clar, no. Sí, sí. És admirable, i tant que sí. Bé, deies que t'agraden músiques i temes molt diversos, i n'has triat un altre que és molt diferent d'aquest, no?
1: Sí, molt diferent.
0: Doncs, escoltem-lo.

0: per què has triat aquest tema, Carla? És Michael Jackson, no?
1: Sí, o sigui, jo ja escoltava algunes cançons d'ell, les típiques més escoltades, però sí, però a partir de la pel·lícula que van treure de Michael, de la seva vida, doncs vaig escoltar cada vegada més cançons seves, i la de Bidet sempre m'ha agradat molt.
0: Sí? Sempre la trobes una cançó, un tema que això... Que...
1: Sí, amb la guitarra, i sí, sí, és que Michael Jackson, o sigui, té cançons molt bones. O sigui,
0: molt bones, sí. És una altra... Bé, dèiem, Rosalia, una imatge així especial, i Michael Jackson no en parlem, no? De tenir una personalitat tan així, marcada, no? No només musicalment, sinó amb els seus espectacles, amb la seva manera de fer...
1: Sí, el seu ball i tot això, sí, sí.
0: Sí, sí. Bé, doncs, la música, ja sabem, una afició...
2: Et va agradar la pel·li, la pel·lícula?
1: Sí, o sigui, sí, em va agradar molt, però vaig notar que ho feien com molt positiu, o sigui, la imatge de Michael com molt positiva, sí. Però clar, estant allà en el cine i escoltar les cançons, amb aquella qualitat d'àudio, o sigui, tu senties que estàs a un concert d'ell, que això està molt ben aconseguit, però jo trobo que és això, que van fallar bastant en el tema de que li van posar com una imatge molt positiva d'ell quan hi havia coses molt túrbies.
0: Sí, es va dir que la família havia fet els seus moviments perquè donar però, aquesta imatge com clar, més neta, no? Sí,
1: és que el protagonista és en Jafar Jackson, que al final era el seu tiet, crec, llavors clar, sí, ho havien de fer positiu perquè si no no hi participaria pas.
0: Sí, sí, o sigui, musicalment val molt la pena, però potser la història no s'ajusta ben bé, no? Sí. el que hi havia. Bé, doncs ja hem conegut una afició teva, Carla, i ara aquest estiu estàs venint aquí a la ràdio també, als matins amb l'informatiu.
1: Sí, vaig acabar la setmana passada.
0: Ja has acabat ara?
1: Sí, ja he acabat, sí, sí.
0: Com t'hi has sentit? Com ha anat?
1: Doncs molt a gust, sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt.
0: Sí? Per què vas decidir venir?
1: Perquè volia fer alguna cosa pràctica, perquè amb el que m'ensenyen a la uni doncs no tinc suficient, volia fer alguna cosa ja.
0: Ampliar una mica més.
1: Sí, i res, vaig dir, doncs mira, començo per la ràdio, que encara no és, o sigui... No és tema audiovisual ni cine, que és el que més m'agrada, però igualment a mi la ràdio m'agrada molt.
0: Sí.
1: O sigui que molt a gust i m'ha agradat molt, i així aprendre i guanyar una mica d'experiència, que és l'important.
0: Sí, sí, una mica de contacte, no? Encara que potser no sigui cap on vols tirar, sempre va bé ampliar i, bé, sí, i també conèixer aquí al poble com funciona la ràdio.
1: Sí, i això està bé sempre ser una mica de tot. O sigui, la comunicació visual és molt ampli i sempre m'han dit que quan més sàpiga de tot una mica, doncs millor. I he començat amb la ràdio.
0: Obrir-se i no tancar-se i no limitar-se.
1: Per això, no tancar-me en només cine. O sigui, vull tocar una mica de tot i de moment ràdio m'ha agradat molt. O sigui, que
0: sí, l'experiència està bona.
1: Sí, sí, molt bona experiència.
0: Molt bé, molt bé. Sempre va bé ampliar amb persones joves i de l'ofici com vosaltres. Està molt bé que sigueu aquí a la ràdio, que la ràdio també ha de rejuvenir-se i ha d'anar millorant, o sigui que les aportacions són molt bones.
1: Sí.
0: Bé, doncs, alguna altra afició que ens vulguis comentar?
1: Doncs no, sí, no? Bàsicament això.
0: Doncs, i preocupacions, a veure, tu eres una mica crítica amb tot el sistema educatiu, no?
1: Sí.
0: Ja hem parlat del TDR, que si era bo fer-lo, si no era bo fer-lo... Hi ha altres coses que veus malament del sistema?
1: Sí, o sigui, ara s'està canviant cap a bé, però o sigui, jo trobo que o sigui, des de l'ESO, et diria, fins ara batxillerat, trobo que ha sigut com massa tot teòric, res aplicar-ho a la pràctica, i al final jo trobo que està molt mal plantejat perquè ens estan fent aprendre coses, empullar-les i vomitar-les en un examen, i al final dius, i a mi això de què me serveix? O sigui, jo vull que m'expliquis coses que em serveixin a la meva vida o fer aquestes coses, saber la base, però després saber-la aplicar a la vida real. Perquè al final si tu m'ensenyes a fer equacions o a analitzar una oració, que jo sàpiga això en què ho puc aplicar en la meva vida.
0: Ja. O sigui que seria com fer un altre plantejament, no només anar a classe i sí, d'una manera passiva, bé, no passiva del tot, però sí, et diuen fes això, fes allò, fes l'altre, però no tot això per quin, com ho pots aplicar ni veure per què serveix, no?
1: Sí, perquè clar, és com que fins ara no ens han fet com pensar, o sigui, ens diuen, vale, tens aquest temari d'història, te l'has d'aprendre i ja està. I era com te l'aprenies, però era com una cosa molt tonta perquè tu l'examen te preguntaven una pregunta 100% teòrica que has de respondre exactament el que tens apuntat en el llibre,
0: sí,
1: però al final tu dius, vull que em facis pensar, o sigui, a mi no em serveix de res que m'expliquis el franquisme i ja està, jo vull que m'expliquis quines conseqüències ha tingut això, o si saps? O sigui, fer-nos pensar que al final això ara ho estan canviant ara amb el canvi que han fet de la selectivitat,
0: sí.
1: Perquè no tot era teòric, sinó que havíem de, pues, els canvis que hi ha hagut del franquisme, o sigui, de la Segona República al franquisme, i coses així, i al final això és l'important, que ens facin reflexionar i que ens facin pensar, perquè al final si no són com persones tontes que estem allà amb un temari que ens donen, però que no ens estan fent reflexionar per què ens estan ensenyant allò.
0: Bé, doncs em sembla que tens tota la raó, no? Que si els coneixements s'han de poder aplicar, i tant de bo que també canviï. Amb selectivitat dius que ja ha canviat això?
1: Sí, el meu any va ser ja l'any que van canviar per fi la manera de plantejar-ho, perquè fins ara era literalment tu prendre't el temari i escopir-lo a l'examen, i més en el meu batxillerat, que és l'humanístic, que et donen el temari i és tu prendre-te'l i ja està.
0: Sí.
1: I ara per sort això estan fent que no només sigui estudiar-nos-ho, sinó pensar, fer-nos pensar, tenir sentit crític, perquè al final això, per exemple, a Història de l'Art, doncs ens donaven un tema com, per exemple, a mi em van posar, diria, si hauria d'estar, doncs, en un museu, pues, totes les obres d'art o monuments que hi ha hagut doncs, al llarg dels anys, tots en un lloc, o que, doncs, el que hi ha hagut a Grècia, que es quedi Grècia, saps? I al final això ens està fent pensar, perquè fins ara havia sigut només que ens donen un temari i escriure-li i ja està, i ara per sort ens estan fent pensar i tenir sentit crític, que és l'important, que no estiguem...
0: Clar, saps? Només retenir informació i després tornar-la a treure,
1: que
0: sinó
1: no
0: elaborar-la o valorar-la, no? Aquesta informació.
1: Sí.
0: I justament el que deies, tu has fet humanitats i... que ara mateix sembla que no està valorada, tots els temes humanístics no estan valorats, sembla que tot ha d'anar cap a tecnologia, cap a ciència, i tot el que són més temes humanístics, o també la filosofia, que fa pensar, tot això sembla que està una mica marginat i apartat, com si no servís per res.
1: Però realment és molt important, al final si no saps el que ha passat en el passat, tu, si per exemple història, si tu no has estudiat història, tu com votaràs quan tinguis 18 anys? Jo sincerament penso això, si tu no has estudiat història no sabràs.
0: És clar.
1: Cometrem els mateixos errors que vam cometre fa uns anys.
0: Sí. Exactament, és molt important, però en canvi no se li dona la importància. Ara sembla que això és que no et servirà per res, o és que això... No? I sí que serveix, no? Tot
1: sí,
0: el que ha passat,
1: sí.
0: O fins i tot, com em deia, la filosofia, aprendre a pensar, aprendre que com han enfocat la vida diversos pensadors des de l'època antiga fins ara, tot això sembla que no se li dona importància, i és, en canvi, per enriquir, per tenir sentit crític, com tu dius, i per saber valorar des de diferents aspectes, no? No sé, com ho veus?
1: Sí, no, exacte, o sigui... Això no sé donar importància que té a la gent que estudia l'humanístic quan realment el que estan estudiant és el que t'ajuda després a tenir un sentit crític, perquè has estudiat el que ha passat, ja sigui amb història de l'art, amb història, amb geografia, al final fa que tu hagis doncs, estudiat pues, tal crisi, per què va ser i per què va passar, i al final tot això t'ajuda a tenir sentit crític doncs, a l'hora de prendre decisions i de votar, per exemple. Ho dic perquè la gent que fa batxillerat com el tecnològic o el científic, òbviament sí, són molt importants, però és com que no li donen el valor que té a la història o a les assignatures, que realment és el que els ajudarà a saber doncs, com ha arribat fins ara la nostra societat.
0: L'humanitat, no?
1: Sí, exacte.
0: I dius, la societat.
1: I per què li dones tan poca importància quan això és el que t'ajudarà el dia de demà doncs, a saber a prendre decisions i a saber a qui votar. És que és això.
0: Doncs bé, des del sistema educatiu també haurien de potenciar tota la part humanística. D'acord, que sí, que tota la tecnològica, tota la científica és molt útil i actualment doncs, moltes feines van cap a aquest sentit, però una mica d'equilibri, no?
1: Sí, les humanitats sempre són necessàries.
0: Carla, se'ns està acabant el temps i parlaria molta estona més, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: Per haver-nos explicat tot això, i ens vam passar molt bé. Que acabis de passar molt bon estiu i que segueixis molt bé a la carrera.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. We'll be right back.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a

0: Cordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cluenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
3: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La baixera ho té tot enllaçat.

0: vestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts, tot i que la temàtica és lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja a Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipals. El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern Local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del Consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639-643-163. Repetim, 639-643-163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el camí ral es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Avui els convidem al capítol 28 de Se m'ha escapat el lloro, però abans escoltarem el final de l'anterior capítol, que fa així.
3: Fisca la Toscana!
4: La família Genaro, abraçada davant del paisatge toscà, amb el cotxe nou brillant sota el sol del capvespre, de fons, la ràdio del cotxe, que ha quedat oberta, comença a sonar un tango italià.

0: Θα μας χαπά το μυαλό. Αι!
1: Doncs bé, avui podem titular de visita a la Toscana amb el cotxe nou. I com sempre, els personatges, Filo, la Nuri Pujol, en Genaro, en Joan Madrid, el Lloro, Quico, la Nuri Pujol, narrador, sabedor d'hostès, l'Enzo és en Josep Maria Jurado i hi ha un veí que és l'Enric Lleonat. Bé, el cotxe nou i, la... i posa-t'hi bé vol dir que... per conduir per aquí a la Toscana, un s'hi ha de posar bé. Doncs diem que toca conduir el Genaro. Condueix amb els dits rígids sobre el volant de cuir. La Filo intenta fer un selfie, movent-se molt. El Quico està amb una perxa adaptada al reposacaps.
2: Filo, per l'amor de Déu, estigues quieta, que amb tant de moviment em ratllaràs el vidre amb el mòbil. I no toquis la pantalla tàctil amb els dits plens de greix i de croissant.
3: Ai, Genaro, que estem a la Toscana. Mira quina llum. Quico, digues buongiorno d'Itàlia.
4: Buongiorno. Corre, que misèria. On és el vi? On és el vi?
2: El vi arribarà quan aparquem, si és que trobo un lloc on no hi hagi cotxes a menys de 3 quilòmetres. He llegit que els italians aparquen d'oïda. Si algun Fiat 500 gosa tocar el meu para-xocs, hi haurà un conflicte internacional.
3: No siguis així, que el cotxe és per gaudir-lo. Mira aquell camí cap a Duomo de Florència. Gira a la dreta.
2: Gira a la dreta? Però si el carrer fa 2 metres ample. Que les llandes són de 18 polzades, Filo. Això no és tordera. Aquí els carrers els van fer per a carros de bous, no per a aquesta joia d'enginyeria. Hòstia! Què ha estat això? He tocat un xiprer.
3: Però si no hi ha res, Genaro, estem al mig de la carretera buida.
4: Pringat! Pringat! El senyor sóc jo!
3: Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip.
2: Quico, Quico, juro que et deixaré en una botiga de records, venent figuretes de la Torre de Pisa. M'estàs donant la tarda.
3: Té això prou, animal. Mira, ja veig el Duomo. Aparca aquí mateix, davant d'aquella terrassa.
2: Aquí? Estàs boja? Hi ha una bicicleta recolzada en una paret a 10 metres. Les bicicletes cauen, Filo. Les bicicletes tenen vida pròpia i busquen cotxes nous per suïcidar-se a sobre.
4: A 500 metres! Xupito, xupito!
3: Ho veus? Fins i tot el lloro té gana. Apa, Genaro, posa-t'hi bé, aparca d'una vegada i anem a fer el gelato, que el cotxe no es desintegrarà per estar al sol 10 minuts.
1: Sospirant i posant el fre de mà amb una delicadesa extrema...
2: Està bé... Però, Quico, tu quedes de guàrdia. Si veus algú amb una clau a la mà o una vespa que s'apropi massa, crida com si t'assumaquéssim.
4: Cornuto! Cornuto! Posa'm un negró!
1: El cotxe nou circula per una carretera estreta, plena de corbes prop de Pisa. De cop, una vespa vella i sorollosa apareix del no-res i comença a fer zig-zag davant d'ells.
2: Però aquest home què fa? Que no veu que porto la pintura de fàbrica? Filo, mira'l, m'està fent una striptease de carrosseria.
3: Tranquil, Genaro, que és un senyor gran. Deu conèixer el camí. Mira quina planta que té. Sembla sortit d'una pel·lícula del... Marcelo Mastroianni.
4: Brr, brr, brr,
2: Quico, no diguis paraulotes, que estem a l'estranger.
1: L'Enzo, el de la Vespa, frena de cop. El Gennaro també, tots dos davant del restaurant. Enzo aparca, i el Gennaro també, i la moto recolzant-la a la roda del cotxe nou d'en Gennaro. Ah!
2: No! M'ha tocat la llanda! M'ha tocat la llanda de 18 polzades!
1: Surt del cotxe com una molla.
2: Senyor, s'ignore! Attenzione amb la màquina, que és nova de trinca!
1: Amb molta calma, es treu el puro de la boca i somriu.
5: Ah, benvenute, tranquil, amico mio, è solo un bacio. Un petit petó de ser italià. La seva màquina és massa gran pel nostre país petit.
1: La Filo, sortint del cotxe, lluernava.
3: Excusi, signore, el meu marit és una mica delicat. Jo sóc la Filo, i aquest és en Gennaro. I el de dins que crida és en Quico.
1: I l'Enzo, com tots els italians, besant la mà de la Filo.
5: Encantat, bellíssima. Jo sóc l'Enzo, vinc de Tordera. Ah, no, perdó, vinc de Lucca, però conec Tordera. Tenen un mercat molt gran els diumenges, no?
2: Què diu aquest home? Que coneix el mercat de Tordera? Però si estem a la Toscana profunda.
4: Club Petit Tordera, campions de la Lliga. Visca! Tordera, Tordera, volem botifarra, volem botifarra.
5: Ah, el lloro parla al directe del Maresme, fantàstic. Escolti, senyor Gennaro, si vol anar a la Torre de Pisa sense que ningú li ratlli el cotxe, m'ha de seguir a mi per les dreceres de les Oliveres, però m'ha de prometre que no anirà menys de 100 per hora aquí a Itàlia. Si vas lent, ets un obstacle per a l'art.
2: 100 per hora? Per un cap d'Oliveres? Amb aquestes suspensions, mai de la vida.
3: Som-hi, Gennaro. Segueix l'Enzo, que ens portarà a un lloc autèntic per dinar. Vinga, posa la música.

0: L'Enzo arranca la Vespa, en Genaro, resignat, surt disparat darrere de la moto. El cotxe nou arriba a la Piazza di Miracoli. Genaro té la suor freda perquè ha hagut de passar per un carrer on els retrovisors passaven a un centímetre de les parets de pedra. L'Enzo, amb la Vespa, aparca sobre la vorera amb una elegància insultant.
1: Ecco qua, la torre pendente, guarda che bella.
0: El Genaro, baixant del cotxe, inspeccionant les llantes amb una lupa.
2: Bella, està torçada, Enzo. Com voleu que estigui tranquil en un país on no ni tan sols saben anivellar un campanar? Això és un perill públic per a la carrosseria.
0: La Filó, entusiasmada, amb el mòbil a la mà.
3: Genaro, oblida el cotxe. Mira quina meravella. Quico, mira la torre.
0: El Quico, traient el cap a la finestra, amb veu crítica...
4: Cau! Cau! Pon-li un totxo, Genaro! Pon-li un totxo!
3: Genaro, vine aquí. Posa't a 10 metres. M'has de fer la foto típica, la que sembla que estic aguantant la torre amb les mans. Posa-t'hi bé per la foto.
2: Filo, que hi ha 5.000 persones fent el mateix. Sembleu tots un exèrcit de mims fent estiraments.
3: No discuteixis. Un pèl més a la dreta. No, a l'esquerra. Puja el mòbil. Baixa'l. Baixa'l ara. Posa't de genolls per l'angle.
0: El Genaro, de genolls a terra, patint pels pantalons nous.
2: Així? Ja està?
3: No. Les meves mans no toquen la torre. Sembla que estigui saludant un taxi. Mou-te tu, Genaro.
1: Permesso, signore Genaro. Si vol la foto perfecta, s'ha de posar el lloro a l'espanya de la signora. Farà un efecte pirata de la Toscana. Fantàstic.
0: El Quico, volant des del cotxe i aterrant directament sobre el cap de la Filo...
4: Sóc el rei! Sóc el rei de Pisa! Mamma mia, quina vista!
3: Quico, les ungles, que porto laca. Genaro, dispara ja!
2: Un moment, un moment. I anem amb un gelat de tres boles que s'està acostant perillosament al cotxe. Filo, el nen té un gelato de pistacho i s'està recolzant al capó.
4: Pistatxo al capó!
0: En Genaro llença el mòbil a l'herba i surt disparat cap al cotxe com si fos un corredor de 100 metres llises. La Filo es queda amb els braços en l'aire aguantant el buit i el Quico comença a picotejar l'orella.
3: Mare meva, Enzo, em pot fer vostè la foto?
0: L'Enzo, agafant el mòbil amb estil...
1: Certo, bellíssima, però surti fent un petó a la torre. Que és més romàntic.
4: Botifarra de torreia! Patata!
0: El tas de vins i el sacrilegi al volant. Bé, ara bé, ara bé, són a l'interior d'una bodega rústica. Hi ha ampolles de Chianti clàssic per tot arreu. L'Enzo està servint copes com si no hi hagués un demà. En Genaro... ja va per la quarta copa de reserva i amb la cara vermella i la corbata una mica torçada...
2: Escolta, Enzo, li mio amico, aquest vi té una estructura, una carrosseria millor que la del meu cotxe.
1: Tu deies, Genaro, el Chianti és la gasolina de l'ànima. Salute.
0: La Filo, preocupada, mirant la copa buida d'en Genaro...
3: Escolta, carinyo, crec que ja n'hi ha prou de tastar. Recorda que hem de tornar a l'hotel i la carretera té més corbes que una tapa del Giro d'Itàlia.
0: El Quico dalt del barril picant amb el bec a una copa.
4: Més vi! Sóc el lloro del papa! Sóc el lloro de Roma!
2: Filo, reina meva, bellíssima. Jo no puc conduir, sóc un home responsable. La seguretat és el primer.
0: Li allarga les claus del cotxe nou amb la mà tremolosa.
2: Agafa tu la bèstia.
3: Jo? De debò? Però si no m'has deixat ni tocar el clàxon des de que vam sortir de Tordera.
2: És un sacrifici que faig per la família. Però t'ho demano, per favor, no passis de segona. I si veus un mosquit, esquiva'l. No vull restes orgàniques a la graella frontal.
0: Minuts després, a l'exterior, la Filo seu al seient del conductor, ajusta el retrovisor, es posa les ulleres de sol i arranca el motor i el cotxe rugeix.
3: Dos dies de no agafar el cotxe i ja no me'n recordava com tirava el bitxo. Quina potència que té això! Sembla que vagi sol!
0: El Genaro, el seient del copilot, agafat a la nansa del sostre amb les dues mans.
2: A poc a poc, que el motor està en rodatge. No cal que facis el soroll de Fórmula 1.
4: Dona li canya, Filo! Passa el vell de la vespa! Fes-li un interior!
3: Ep, que això corre, mira! Genaro, ja anem a 80. I les corbes les agafa com si fos mantega.
2: El meu cuir, la meva transmissió, Filo. Vigila la línia blanca, que les rodes de la dreta estan trepitjant pols. Ai, la pols. La pols és l'enemic de la pintura mezzatelissada.
0: L'Enzo, passant molt a prop amb la vespa a tota velocitat i fent una senyal de victòria.
1: Brava, senyora. He anat a una pilota.
4: Meses, mami! Posa la sisena!
2: No vull mirar. Estic al mig de la Toscana amb un lloro borratxo, un italià boig i la meva dona criant-se la filla secreta de Fernando Alonso. Mare de Déu de Tordera, ajuda'ns a tornar sants i estalvis.
3: Escolta, Genaro, que d'aquí a Tordera ja conduiré jo, eh? Ja sé que vàrem quedar que a la tornada l'agafaries tu, però...
2: Això mai! Abans de creuar la frontera, em faig un rentat d'estómac amb l'aigua mineral.
0: Plaça de l'Església de Tordera, dissabte al matí. La gent surt uns a comprar, altres fent el vermut a Cal Terrassà. De cop s'escolta un soroll de motor potent i una mica i una música que sona a tota pastilla. I aquí...

0: El cotxe està cobert d'una capa de pols blanca de les Strada Bianchi de Siena. Té una branca d'olivera enganxada al neteja vidres i un adhesiu de Pisa que tapa la meitat de la matrícula. El Genaro, baixant del cotxe amb unes ulleres de sol enormes, com si fos un magnat del vi...
1: Hem arribat, Filo. Mira-ho, tordera, la civilització les fa el conegut.
2: Escolta, Genaro, que he portat el cotxe des de Gènova fins aquí i no li he fet ni una rascada, ni una.
1: Sí, Filo, però la pols, aquesta pols italiana, té micropartícules de marbre de Carrara. Si les bufes, malament ratlles el vernís. No deixis que ningú el toqui.
0: El Quico, traient el cap a la finestra oberta, amb un barret de palla minúscul, com que li ha comprat l'Enzo...
3: Buongiorno, tordera! Mamma mia, quina calor! Vull un gelat! Vull un gelat!
4: Hola, Genaro, ja sou aquí? Com ha anat el viatge? Teniu el cotxe tan ple de pols que sembla que vinguis del Dakar?
1: No, home, no, no. Venim de la Toscana profunda. Això que veus és pols històrica, pols del Renaixement. No es pot rentar així com així. S'ha de fer amb aigua destil·lada.
0: El Quico, cridant a una veïna que passa...
3: Bella dona! Dona muntada de quan! Arriba a ver-s'hi, guapa!
2: Mireu, mireu què portem. Pecorino, oli de Lucca, 6 caixes de Chianti i un bust de la Torre de Pisa que brilla a la foscor.
1: Tanca el maleter, que l'olor, Filo, que l'olor del formatge s'està enganxant a la tapisseria del cuir. El cotxe farà olor de cabra de Siena durant 3 generacions.
0: El Quico, imitant el so de la campana de la església...
3: Tong-tong! Posa'm un negró!
2: Va, Genaro, deixa el cotxe i anem a fer l'aperitiu al bar de la plaça, que hem d'explicar a tothom com vas gairebé plorar quan l'Enzo et va tocar la llanda amb la vespa.
1: Està bé, però aparco jo, que aquí a la plaça hi ha molts nens amb pilotes i ja saps que les pilotes tenen un radar per als cotxes nous.
0: El Quico hi diu la seva mentre s'allunyen cap a la terrassa del bar.
3: Posa-li bé, Genaro. Posa-li bé. Sí, home,
0: en Genaro tanca el maleter amb un sospir, tots mirant cap al cel de Tordera, que precisament avui té un to especial que els convida a volar mentre sona la cançó final. D'aquí, de Domenico Modugno. Volare. Volare.

0: Avui els convidem a escoltar el capítol 29 d'aquesta sèrie. Titularem avui El cotxe i cap a la Bisbal. Els personatges són els de sempre. La Filó, Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, Lloro Quico, la Nuri Pujol, narrador Salvador Romans. Després de l'arribada de la Toscana, decideixen fer un trajecte més curt. Comencem en el menjador de la casa. Hi ha una maleta oberta a terra amb una torre de roba bruta, com això sol passar, una cafetera buida sobre la taula, el Genaro clapat al sofà, té un mapa de carreteres d'Itàlia sobre la cara. Puja i baixa amb els seus roncs aquest mapa, el Quico dalt del seu pal imitant la sirena d'ambulància.
1: Emergència! Genaro mort!

0: La Filó entrant des de la cuina amb un drap a la mà.
1: Quico, calla, que em faràs explotar el cap. Genaro, desperta, que ja són les 11 i sembla que haguem vingut de fer les Amèriques a peu.
2: On som? Això és Florència. Encara hem de buscar aparcament?
1: Som a casa, Genaro, i l'únic que hem de buscar és el fons de la cistella de la roba bruta. Escolta, estic mirant aquest menjador i em poso malalta. Entre els trastos d'Itàlia i que tenim 4 plats comptats.
2: No em demanis que vagi a l'Ikea, Filó. Abans torno a clavar els Alps amb un Vespino.
1: Que no, home. Estava pensant, ara que ja tens el cotxe per la mà i que ahir deies que aquest motor demanava quilòmetres, per què no anem aquesta tarda a la Bisbal?
2: A la Bisbal? Serà mica.
3: La Bisbal! Serà mica! Dilluns! Vull un bisbalet grapa!
2: A la Bisbal? Vols dir que allà hi ha molta corba i el cotxe encara fa olor de nou?
1: Precisament. Necessitem uns vols nous per l'amanida d'aquests de ceràmica blava tan macos que fan allà. I, Genaro, pensa que en la pastisseria Sants, pasta de full de cabell d'àngel cruixint a la boca.
0: El Genaro aixeca del sofà de cop, ja convençut.
2: Escolta, ara que ho dius, un tall de bisbalenc amb un vinet dolç no ens faria cap mal. Però al matí no me'l toca ningú. Migdiada fins a les 4 i després pugem a la Bolivitza.
3: Genaro Pilot, Fernando Alonso l'Empordà.
1: Fet. Però no t'encantis, que a la tarda la carretera de la Bisbal s'omple i agafa les ulleres de sol, les de marcar paquet, que anirem amb la música a tope.
2: Prepara el CD de sopa de cabra, que se n'assabentin a tot el Baix Empordà, que els Genaro han tornat d'Itàlia amb ganes de gresca.
0: El Genaro torna a tancar els ulls amb un somriure mentre el Quico intenta picotejar el mag per Itàlia, ja dins i amb la migdiada feta cap al cotxe nou. Un sol de tarda preciós que entra pels vidres nets. El Genaro té les mans al volant i, molt concentrat, acaricia el volant com si fos una relíquia. La Filó revisa la seva bossa de mà.
2: Escolta això, Filó, ni un soroll. Sembla que suri. Això, a les autopistes italianes, no es gaudia igual amb tants camions.
1: Va, Genaro, que el motor ja està calent. Posa una mica d'ambient, que m'estic quedant adormida amb tanta pau.
0: El Quico, des del seient de darrere, dins la seva gàbia de viatge...
3: Música! Canyó! Vull... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: música intro de l'Empordà del Sopa de Cabra i les guitarres omplen el cotxe.
4: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Nascut entre canyes, també.
1: I feix un glob de vent.
2: El Quico picant amb el bec els barrots al ritme de la bateria.
3: De l'Empordà! Genero, no desafinis que plourà. A dalt, les mans. A dalt, les mans, lladres!
0: Mira el lloro, com li agrada el producte nacional. Filo, reconeixo, eh? Amb aquest cotxe i aquesta música, tornar d'Itàlia no fa tanta mandra.
2: El cotxe passa per paisatges de camps de blat i masies de pedra. El Genaro fa un avançament amb molta seguretat.
0: Has vist quina potència? El tinc per la mà, Filo. Ara sí que domino la bèstia.
1: Sí, sí, pilot de Fórmula 1. Però no et passis de velocitat, que el bisbalenc no s'escaparà. Estic pensant... Agafarem el de cabell d'àngel o el de crema?
0: Home, a Can Sants s'ha d'agafar el clàssic i potser un parell d'aquelles coques de pinyons tan fines per si venen els veïns a saludar.
3: I pipes! Per mi pipes de la bisbal! O avís el delegat de la protecció d'au!
1: Ja hi som! Mira, Genaro, ja veiem el castell. Ja som a la Bisbal. Aparca amb compte, que el fang i les voreres aquí són traïdores per les seves llantes noves.
0: Tranquil·la, dona. Avui sóc un cirurgià del volant.
2: Al carrer de les Voltes, número 4, la pastisseria Sants. I carrer ple de botigues de ceràmiques. El Genaro maniobra amb una suor freda per no ratllar les llantes del costat d'una vorera plena de testos gegants.
0: Ai, ai, ai, ai, Filo, vigila'm a la dreta, que aquests testos de fang es reprodueixen. Si ratllo el cotxe nou per comprar quatre plats em dona un mal, eh?
1: Vols baixar ja? Que ets més patidor que un seleccionador de futbol. Mira quina botiga més maca. Aquells bols de color blau, cobalt, amb la vora blanca... Me'n falten sis.
2: Dins la gàbia, trontollant...
3: Pum! Rec! Genaro, emparca dita! A la dreta!
2: Baixen del cotxe, el carrer fa olor de terra humida i de forn de llenya. Entren a una botiga de terrissa tradicional.
1: Mira, Genaro... Una mantequera de ceràmica groga d'aquells que tenien les àvies. I mira aquests plats de rebot, els de les taques marrons, que no es trenquen, aquests. Són autèntics. Mira l'etiqueta.
0: I autènticament pesats, Filo. On vols fotre tot això al cotxe? Que acabarem tocant la terra com un tanc.
1: Calla, que només agafaré la formatgera i els bols blaus. Va, que el Quico s'està posant nerviós i la gent el mira com si fos un marcià.
2: El Quico saluda una senyora que passa.
3: Hola, guapa! Vols un plat? Soc de l'Empordà. Pipes gratis per tothom!
2: Arriben a la mítica pastisseria Sants. L'aparador és un espectacle de pasta de full i pinyons.
1: Bon dia. Un bisbalenc dels grans de cabell d'àngel, si us plau. I posam-hi també una dotzena de músics, fruits secs amb xocolata.
0: I una coca de pinyons, que el viatge m'ha deixat sec.
2: El Quico, aprofitant que el Genaro ha obert una mica la porteta de la gàbia per donar-li aire, treu el cap i fa un salt cap al taulell.
3: Sucre! El meu tresor és meu. Brrr.
1: Quico, no! Deixa el bisbalenc.
2: El lloro fa un intent de picotejar el sucre cremat d'un pastís que hi ha exposat. La dependenta fa un salt enrere i el Genaro trapa el vol com si fos el porter de futbol.
0: Perdó, perdó. És que és un lloro molt gastronòmic i ja ens l'emportem. Pobra dona, quina cara que ha posat.
2: I la Filo agafant la caixa del bisbalenc com si fos un nadó.
1: Déu meu, Genaro, sortim d'aquí abans que no ens prohibeixin l'entrada a tota la comarca.
2: Doncs ja a l'aparcament, el Genaro deixa les bosses de terrissa al maleter amb una cura extrema. La Filo ja s'esperava davant de la porta del conductor amb les claus a la mà, tot plegat per enfilar la carretera de corbes cap a la costa, Palamós-Sant Feliu. El sol comença a baixar i tot té un color ataronjat preciós.
1: Va, Genaro, passa cap a la dreta. Has conduït tot el matí i vull veure com respon la suspensió d'aquest cotxe a les corbes de la costa.
0: Què dius ara, Filó? Si jo estic fresc com una rosa. A més, aquestes corbes són territori, Genaro. Escolta, no sents aquesta olor?
3: Sang, sucre, el meu regne per un pinyó.
2: El Genaro obre la caixa de la pastisseria Sants amb una lentitud dramàtica.
0: Mira.
2: El soroll de pasta de full cruixent omple el cotxe.
0: Mira, Filó, mira quin color té aquest bisbalenc. Encara està tevi. Si condueixes tu, no podràs tastar-lo fins que arribem a casa. En canvi, si porto jo el volant, puc anar donant trossets a la boca mentre mirem el mar. Què me'n dius? Un tracte dolç?
1: Genaro, això és un joc brut. M'estàs intentant comprar amb cabell d'àngel?
3: Sabor! Corrupció, Lisbal! Dóna-li, Genaro, dóna-li!
2: Al final, la Filo cedeix pel sucre i seu al copilot. El Genaro posa la música per segellar la victòria.

0: boníssim, Genaro.
1: La filo amb la boca plena d'un tros de bisbalenc.
0: Està boníssim, Genaro. Però tira per la costa, eh? No m'enganyis, anant fent la variant. Que vull veure les barques de Palamós.
2: Mariners, tots a l'aigua. Genaro, treu el periscopi.
1: El cotxe circula per la carretera de la costa. Les corbes fan que les bosses de ceràmica dringuin una mica el maleter.
3: Ho veus, Filo? Música de la vora. Un cotxe que va com la seda, vistes al Mediterrani i el millor pastís del món a la falda. Qui vol tornar a Itàlia?
0: Tens raó, Genaro, però la propera vegada condueixo jo.
2: Bona nit, Itàlia! Bona nit, Bisbal!
0: M'he menjat un pinyó!
1: Les dones en saben molt de tot i el Genaro, això, de voler conduir, li resultarà car. La Filo ha convençut el Genaro de fer una parada al port de Blanes. El sol és una bola de foc taronja que s'amaga just darrere de la roca de Sa Palomera. La Filo i el Genaro seuen en una taula amb les vistes al mar. Entre ells, un plat de calamars a la romana que fa fumarola. I agafant un calamar amb la forquilla...
3: Escolta, Filo, Itàlia estarà molt bé, però uns calamars fets com cal al Port de Blanes, això no té preu. Mira quina vista.
0: Tens raó. Mira el sol com cau darrere Sa Palomera. Sembla que la roca estigui cremant. Quina pau, Genaro. Després del viatge, necessitàvem aquest silenci.
2: Silenci, no! Calamar! Sí! Genaro! No siguis agarrau! Dóna'm la pota! Ui, ui!
1: El Genaro suca una mica de llimona al calamar i mira el seu cotxe nou, que brilla sota la llum del capvespre.
3: Saps què? Conduir per les corbes de la costa van obert l'apetit. I el cotxe s'ha portat com un campió, eh? Crec que ja som oficialment a casa, Filó.
0: Sí, a casa, amb la panxa plena de bisbalenc i calamars i el maleter ple de plats blaus. Per cert, Genaro, qui pagarà el compte? Que jo m'he deixat el moneder al cotxe per accident.
2: Pago, Genaro. Targeta de crèdit. Fes-la servir. Tacoño, pipes per a tots els mariners.
3: D'acord. Avui convido jo. Però la propera vegada que anem a Itàlia, el lloro Quico es queda cuidant de la terrissa de la Bisbal.
1: Els tres s'han apropat a l'aigua i la seva silueta queda reflectida en aquest trosset de mar i contra el cel lila de Blanes, mentre un vol de gavines els dona el comiat.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Càpsules informatives. Diumenge 16 a les 9 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de petanca. Seguidament, de 11 a 12, hi haurà la cercavila de la colla infantil de Diables de Tordera i ja a la tarda a les 6 al Camp Irral hi haurà la cursa popular de bicicletes amb les inscripcions gratuïtes a partir de 4:45 de la tarda. Per finalitzar el dia, a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la projecció dels curtmetratges i seguidament la tercera nit del terror a la fresca amb la pel·lícula Rec 3 a càrrec de la Peixera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
8: Va, ja
9: comencem.
8: Oh, se'ns ha escapat el lloro.
9: Jo m'imagino en Joan i la Núria darrere del lloro.
10: Molt maco, però... Se m'ha escapat el lloro. Ai!

0: Avui els convidem en el capítol 30, un bon número, estem cap al final, no us diré quan. El número 30 és un bon número i el titularem La carrera del cos. I ja la tenim liada. Aquest capítol intervenen la Filo, en Genaro, el Lloro, el narrador, la Laia i en Pol. La Laia i en Pol són la Laia Caimel i el Guillem Serrano. I els de sempre, Nuri Pujol, Joan Madrid i Salvador Romans. Comencen en el menjador de casa els avis amb una sortida del pati. El Genaro neteja unes sabatilles velles, ja que la Laia té de fer entrenament per la carrera del cos.
1: Filo, on és el greix del cavall? Sense greix, aquestes bambes no llisquen pel sorral de la Prudenci Bertrana.
2: Deixa estar el greix, Genaro, que els nens d'ara porten sabatilles de llums i aire comprimit.
0: Entren la Laia i en Pol. La Laia va equipada com si anés a les Olimpiades. En Pol porta uns auriculars i camina desganat.
3: Avi, avui toca series de velocitat. El cos de Tordera és la setmana que ve i hem de guanyar el pernil.
4: Un pernil? Jo per fer un pernil no corro 3 quilòmetres. Si fos per una subscripció a Game Pass...
5: Corre, Pol! Corre! Que et pillo el toro! Que et pillo el toro!
4: Calla, Lloro!
1: Escolteu-me, per guanyar el cos no calen rellotges que et comptin els passos. Cal menjar ceba crua i córrer darrere de les gallines com feia jo.
0: L'estratègia del Genaro amb un punter de fusta...
1: Escolteu bé, cadets. El camí ral no és un carrer qualsevol. És l'asfalt de la glòria. El dia del cos, el terra crema i l'aire fa olor a festa.
2: Tu, molt de tàctiques. I mira quin gibrell de roba. Això sí que és tàctica. Apa, Genaro, no l'espantis, que només han de córrer. No anar a la guerra de successió.
3: Àvia, l'avi té raó. Hi haurà més Tordera mirant des de les voreres. No podem fer el ridícul. Pol, deixa el mòbil.
4: Estic mirant un tutorial de running silenciós. Diuen que si no mous els braços, estalvies un 12% d'oxigen.
5: Més fusta! Més fusta! Pol, Pol, ets un manca!
1: Pol, nano, el running aquest es deia córrer per cames a la meva època. El camí ral, el que importa és la sortida. Si quedes enclastat a la gent, no arribes ni a cap ningú.
3: Jo faré de llebre. Tu, Pol, m'has de seguir el ritme. Si veus que fluixo, m'empenys.
4: T'empenyo? Si t'empenyo, em denuncies per falta personal. Jo aniré al meu flow, Laia. Amb calma, sí, molta calma.
0: El Genaro, donant instruccions des de sobre una cadira del menjador, i fent com que corre.
1: Escolta'm bé, Pol, el camí ral no perdona. Si a la sortida t'encantes mirant les mosques, et passaran per sobre com una picronadora. Has de sortir com un coet.
0: La Laia, fent estiraments impossibles...
3: Avi, hem calculat el ritme cardíac. En Pol ha de mantenir-se a les 140 pulsacions per no patar a la meitat de carrer.
0: El Pol, assegut al sofà amb un pot de patata chips...
4: Jo el que he calculat és que si quedem tercers ens donen un lot de productes de Can Xicoi i un bal per la pastisseria. Això sí que és motivació, Laia.
2: I un pernil, Pol. El primer s'emporta un pernil que fa un pam de greix del bo. Genaro, deixa la cadira que et trencaràs la crisma.
5: Pernil per al Lloro! Pernil per al Lloro! Pol, ets un porquet!
1: Deixa'm la cadira. Escolta, Pol, el secret és en el colze. Al camí ral, si algú t'intenta avançar pel costat de la fruiteria...
0: El
1: tu...
0: Genaro, sí, fa un gest de treure el colze dissimuladament.
1: Tu saps, i el... I ell cap a la pastisseria Sant Jordi.
3: Avi, això és joc brut. El cos és una tradició noble.
0: Van de cara a l'entrenament extrem, pati de casa. I hi ha un circuit amb cordes d'estendre roba, baixes i galledes d'aigua.
3: Vinga, Pol, simulació d'obstacles a camí ral. Gent gran amb carretons a la compra i nens amb patinets. Salta!
0: En Pol intenta saltar una corda, s'hi enganxa el peu i cau sobre un coixí que ha posat la Filo. El Genaro toca el xiulet com una fúria.
1: Falta! Penalti, Pol! Sembles una saca de patates del mercat del diumenge.
4: És que la gravetat a Tordera és més forta que a Barcelona. Ho noto a les cames.
0: La Filo apareix amb una safata de carquinyolis.
2: Menys un carquinyoli, nen, que això et donarà power.
0: La Filo intenta posar-li un carquinyoli a la boca mentre el Pol corre. La Laia intenta prendre-li el pols mentre corre al seu voltant. Imatge caòtica i en Quico volant sobre ells.
5: Ràpid, tortuga! Que et pillo, que et pillo!
3: Prou, avi, àvia. Així no arribarem ni a la meitat del carrer Major. Necessitem concentració.
1: Teniu raó. Escolteu, quan sigueu al camí ral i sentiu que les cames no poden més, penseu en el públic, penseu en la Filo cridant des del balcó i en el trofeu brillant al sol i, sobretot, en el pernil.
0: Concentració i entreniment al pati de la casa. Hi ha un circuit muntat amb testos de flors i galledes.
3: Vinga, simulació del camí ral. Imagina't que hi ha 1.000 persones cridant. Vinga, vinga, som-hi!
1: Pugeu els genolls. Imagineu que us persegueix el Quico amb ganes de picar-vos els talons.
5: A por ello! Ole, ole, ole! Canya el Pol!
4: Ai, que em pica el flanc! Ai, que les bambes em fan soroll! Laia, vas massa ràpid. Sembles una gasela amb zel.
0: La Filo, sortint amb un esprai d'aigua i, com no, el ruixa la cara. A traïció.
2: Ep, que us veig deshidratats.
3: Àvia, que m'has mullat el rellotge intel·ligent. Ara diu que estic nedant a la piscina municipal.
1: Deixa't de rellotges, Pol. Aixeca els peus. Si no corres, no hi haurà premi. Saps què hi ha a l'arribada davant de la Caixa Banc?
4: Sí, un caixer automàtic.
1: No, tros de soca. Hi ha la bandera que has de besar per demostrar que ets un campió de Tordera.
3: Pol, si arribem i no beses la bandera amb ganes, l'avi ens farà tornar a fer el recorregut fins a Sant Pere.
4: D'acord, d'acord. Però si la beso, vull un gelat de la fira, de 3 boles.
0: El dia de la cursa, el que a mi ral arrebossat, s'escolta so d'ambient de gent, xiulets i música de xaranga. La Laia i en Pol estan al final del camí ral.
2: Vinga, nens! Vinga, que ja us veig. Passeu al quiosc.
1: Mira els Filo. La Laia va primera del grup. I en Pol? Bueno, en Pol encara respira, que ja és molt...

0: Entren en la cursa la Laia i en Pol corrent al lloc. Suats i extenuats, es veu el cartell de CaixaBank al fons. La Laia amb dificultat per parlar i en Pol vermell com un tomàquet.
1: Som-hi, Pol. L'últim esforç. El camí ral és nostre.
2: No puc més. Veig llumetes. Ah, no. És el rètol de la caixa.
3: Ja hi sou. Allà està l'alcalde amb la bandera. Ves de torn de l'honor de la família, Genaro.
1: Junts, Pol, a la de tres. Una, dos i tres.
0: Tots dos fan un salt cap endavant. Se suposa que arriben a la meta. Les autoritats, invisibles, els posen la bandera davant. La Laia la besa amb passió. En Pol, mig marejat, la besa com si fos un tros de pernil. La Filo corrent a abraçar-los amb una tovallola.
4: Campions! Mireu quina suada!
3: Ho heu fet, marrecs! Heu corregut pel camí ral com si portéssiu un coet al darrere.
5: Campió! Campió! Ui, pernil! Ui, pernil!
2: Escolta, Laia, l'any que ve...
1: L'any que ve repetim?
2: L'any que ve comprem un patinet elèctric. La bandera la ves igual, perquè m'ha agradat el tacte de la seda.
3: Ja hi són, davant la CaixaBank. Atenció a la bandera!
0: La Filo entrant amb dues medalles.

0: final.
1: Recte final, Genaro. La Tila i aquest sofà et tenen el cor robat. I vaja, quin mal son has tingut, que hasta el Quico tenies amoïnat. I ara, tothom a menjar. Ah, Genaro, la Laia no ens visitarà fins a la festa major.
2: El Quico dalt de l'espatlla del Genaro ara fent soroll.
3: Genaro! Milón! Cama curta! Cama llarga! Corre, et menjo l'orella!
4: I paid my dues time after time. I've done my
5: insomnia.
1: Però, clar, fins al final... No...

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
2: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva. N'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita Riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
1: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
2: Sí, clar. Per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sí, i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
1: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre

0: No hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
1: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis: rius, pous o mines.
0: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques? Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
2: Hola, gràcies.
0: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
2: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua. I, per contra, aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
0: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
2: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però arriba un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques, de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
0: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
2: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Quina als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi ha la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials. Això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
0: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
2: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el del Ciurana-Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és, bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
0: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
2: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua, d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
0: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Quatre gotes.
0: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
1: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
0: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal en el sentit que no depèn de cap ideologia política, o sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I, malauradament, han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I, malauradament, penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua, que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'estos canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament, i sempre hem dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acabem fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al Delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del Delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt amants, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir, bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua, doncs, a Reus, que, de fet, també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer, doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona, i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua a l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa d'Àmocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I llavors això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment, i llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
4: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
5: Dilluns 17 a les 6 de la tarda, darrere de l'església de Tordera, hi hauran els Jocs d'Aigua. Seguidament, hi hauran dues activitats a 6:45 a la plaça de la Concòrdia, el Pintacares i el Zumba per nens. I finalment, a 7:45 fins a les 9, hi haurà Zumba amb Sofia Alcover a càrrec del CEM Tordera, també a la plaça de la Concòrdia.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'aquest cap de setmana. L'Agència de Salut Pública de Catalunya declara apta per al consum de boca l'aigua de Tordera. La urbanització de Masmora és l'única excepció, amb la restricció encara vigent, a l'espera d'una tercera i última mostra, amb un resultat dins dels paràmetres establerts. Fins que no s'aixequi aquesta mesura a Masmora, es mantindrà el subministrament d'aigua potable de suport mitjançant camions cisterna, com també el servei de lliurament a domicili dirigit a persones amb mobilitat reduïda i també a persones grans dependents. La decisió s'ha pres després de valorar els resultats de les tres darreres analítiques setmanals realitzades als pous de Tordera, les quals han constatat de manera continuada que els valors dels PFAS estan per sota del límit màxim establert per la normativa. Amb aquestes dades a la mà, l'Agència de Salut Pública ha donat el vistiplau a l'ús de l'aigua de l'aixeta per beure i cuinar. El Fotoclub Tordera ha convocat una nova edició dels seus certàmens de fotografia de festa major, que enguany arriben a la 15a edició en la categoria d'adults i a la 5a edició en la modalitat jove. Pel que fa al concurs d'adults obert a partir dels 16 anys, la competició es divideix en dues temàtiques clau relacionades en els actes festius del municipi. Per començar, la primera temàtica és de festa major i inclou fotografies capturades en qualsevol de les activitats programades durant les festes, exceptuant els espectacles on el foc sigui el protagonisme. I això ve perquè la segona categoria és la del foc, categoria reservada exclusivament a les imatges del correfoc i dels focs artificials. Aquesta distinció permet donar el mateix protagonisme a la diversitat d'actes de festa major i a la magnitud dels espectacles d'artifici i pirotècnica. Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia jove... Per als més joves, l'entitat manté el concurs de fotografia digital Festa Major Jove, adreçat a infants i joves d'entre 7 i 15 anys. La participació és gratuïta i no hi haurà categories. La Baixera ho té tot enllestit per oferir una de les nits més terrorífiques de l'estiu a Tordera. Aquest diumenge 16 d'agost a les 10 de la nit, la plaça de l'Ajuntament es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure amb la projecció de la pel·lícula de por Rec 3, l'esdeveniment que disposarà de servei de bar amb begudes i crispetes per als assistents. Abans que comenci la projecció principal, la nit arrencarà amb l'entrega de premis de la segona edició del Correcurs de Terror, la competició de curtmetratges organitzada per a la mateixa entitat. Pel que fa al concurs, la Peixera recorda a tots els participants que el termini per inscriure's finalitza el pròxim dijous 13 d'agost a les 2 del migdia. Els equips participants hauran de demostrar la seva creativitat realitzant un curtmetratge de terror amb una durada d'entre 3 i 10 minuts. Tot i que la temàtica es lliure, els concursants hauran de complir obligatòriament amb una premissa secreta que se'ls revelarà només 48 hores abans. Pas definitiu per la millora de la gestió de la brossa i neteja Tordera. L'Ajuntament ha començat oficialment el procés de licitació del nou contracte del Servei de Recollida i Transports de Residus Municipal.

0: El contracte comptarà amb un pressupost de base de licitació de 18,69 milions d'euros, amb IVA inclòs, i tindrà una durada de 8 sense possibilitat de pròrroga. L'expedient de contractació, aprovat recentment per la Junta del Govern local, busca oferir un servei de recollida de residus més eficient, modern i que contribueixi a millorar l'estat de neteja i la imatge de la via pública. Des del consistori es remarca que es tracta d'un servei essencial per al dia a dia de la ciutadania, motiu pel qual s'ha dissenyat amb una visió a llarg termini, comentem, aquests 8 anys, per cobrir tant la demanda actual com els reptes de futur. La programació esportiva d'aquest cap de setmana arrencarà ben d'hora a les 9 del matí al Parc de la Sardana, on el Club Petanca Tordera donarà el tret de sortida a la jornada amb el seu torneig de petanca, un clàssic esdeveniment que també comptarà amb els participants, que si es vol inscriure poden contactar amb el telèfon 639 643 163. Repetim, 639 643 163. El plat fort de la jornada arribarà a la tarda a les 6, el que mirarà es transformarà en el centre de l'esport tordrenc per escollir l'esperada cursa popular de bicicletes, organitzada a càrrec del Club Ciclisme Tordera. Les inscripcions, que seran gratuïtes i es faran a 4:45 de la tarda al mateix lloc. I pel que fa al temps, dissabte tindrem un dia estable, això sí, en presència de núvols, però en teoria cap ruixat. Això sí, el diumenge haurien d'arribar aquestes pluges i també algun risc de tempestes. Veurem com avança el cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Get on down to the funky disco sound. Bound. Five, four, three.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. A la història del Megamix, a la primera part varen tenir en Mike Platines i en Toni Paret. A la segona varen tenir en Javi Vilchez i en Toni Postigo i en Sergi Elias, que ens parlava de que Blanco i Negro el 2026 editarà molts megamixos, no tan sols els que compleixen 40 anys. I avui, doncs, tindrem un altre DJ que va néixer a Badalona, se'n va anar a viure a Terrassa i ara ha travessat el Bassal i viu a la República Dominicana. Estem parlant d'en Caco Martínez. I després, la resta del programa, doncs, com sempre, escoltarem música dance dels 70s, 80s i 90s. Així doncs, benvinguts a Matrícula Mix.

0: Francisco Bustos Martínez.
1: Això mateix.
0: On vas néixer, Caco?
1: Doncs a Badalona. Jo sóc fill de Badalona. En el 68.
0: En el 68, o sigui, ens portem 4 anys.
1: Mm-hmm. Qui és més gran, tu o jo?
0: Jo vaig néixer 4 anys abans.
1: Ah, ok. Sí.
0: A veure, com va començar la teva trajectòria com a discjòquei? Perquè el teu cosí és Fernando Martínez, conegut per Fernandisco.
1: Bueno, sí, aquí hi ha dues vies, no? O sigui, el meu cosí té molt a veure, perquè, clar, jo des de ben petit, que anava molt a casa seva, ell tenia una col·lecció de discos molt important, 60, 70, i de l'època 80, dels principis dels 80, perquè t'estic parlant de principis dels 80.
0: Sí.
1: O sigui, els principis dels 80, vaig tenir la sort de començar a treballar en l'any 80 en una botiga de discos de Badalona, que venien DJs de la zona i fins i tot de Barcelona a comprar discos d'aquella època. I això, què passa? Que l'amo d'aquella botiga, que es deia Disc Track, tenia una sala a Castelldefels, a la zona de Playafels, que es deia Sargazo. I aquí jo vaig començar a fer els meus pinitos, o sigui, vaig començar aquí anant els caps de setmana amb 14 anyets, i a partir d'aquí sí que allà vaig començar a anar amb el meu cosí quan ell treballava a Ràdio Barcelona, vaig començar a conèixer gent, es va inaugurar la botiga de discos de plàstic, on el meu cosí era soci, amb el Pep Garcés, i a partir d'aquí em va començar a sortir feina ja una mica important. Me'n vaig anar a Vic, a Seva, que hi havia la discoteca
0: Foxtrot, sí.
1: Que la va...
0: Sí, jo també.
1: Que la vaig...
0: Digues, jo també vaig fer de DJ a Fox.
1: Doncs mira, jo vaig estar diversos anys allà a la comarca d'Osona, perquè vaig estar al Fox d'ajudant de DJ, que en aquella època el DJ principal era el Luigi,
0: sí.
1: I que ell vivia a Centelles en aquella època, i jo era l'ajudant. O sigui, jo tenia en aquella època 15 anyets. I després em va sortir anar-me a les Balears, a Menorca, allà. Vaig sortir del Fox, me'n vaig anar a Menorca, i de Menorca, a la discoteca Lluís, vaig aterrissar, amb 16 anys, vaig aterrissar al Flaps, a la discoteca Flaps, d'allà de Sant Andreu de la Barca. Que a partir d'aquí, quan vaig arribar a Flaps, vaig estar mig anyet, i després va arribar el Mike i el Javi Rocía, en aquella època. Van estar punxant amb mi. I des d'aquella època, doncs, és quan hi ha el tema vinculant del Megamix, doncs, em vaig introduir, que és quan vaig començar a fer els primers Megamixos.
2: I ja a partir d'aquí,
1: no molt més, perquè em vaig introduir de cap al món de la producció i vaig deixar el món del Megamix perquè ja no m'interessava. Vull dir, ja era una cosa que bueno, ja havia fet el que havia fet, m'agradava molt i escoltava moltes coses de DMC, de tot el que es feia al voltant del món, però la veritat és que ja era algo com que ja havia passat per aquí, no, ja no m'interessava gaire. Ho respectava molt a la gent que ho feia, però ja a partir d'aquí em va interessar molt més el tema de la producció pura i dura, que ja a principis del 80, entre el 86 i 87
0: vaig fer... És Onward Records.
1: Sí, Onward la vaig fundar el 2014, ja fart de treballar amb gent que, bueno, ja saps el que hi ha, amb aquest món que està podrit de les discogràfiques i de tot plegat, i llavors vaig dir, collons, a veure si puc tenir el meu segell i donar-li una mica d'empenta i començar a fer coses per la meva banda, doncs penso que m'anirà millor que no el que estic fent, que el que estic fent és el papallones, no? Amb tota aquesta colla de sapastres que porten els segells i més d'aquella època, que hi havia molt de listillo en aquella època, que s'omplia les butxaques els que treballàvem.
0: Perquè tu vivies a Barcelona ciutat?
1: Terrassa.
0: I de Terrassa te'n vas a Santo Domingo.
1: Bueno, jo estic visquent per mateix a Santo Domingo, però d'aquí en una setmana hi ha algú. Me'n vaig a viure una mica als afores, que és la part oriental de Santo Domingo, que està a la costa, que hi ha uns 5 quilòmetres, entre 5 i 10 quilòmetres del centre de Santo Domingo. I aquí es diu Les Amèriques, que està molt a prop de l'aeroport. És una zona que m'agrada molt més perquè és molt més tranquil·la, s'està de collons, tens dos pobles al costat supercaribenys i molt agradables, i estàs al costat de la capital. Perquè aquí a la capital la veritat és que hi ha molt business, molt. Aquests últims anys això ha donat una empenta acollonant. La quantitat d'activitats que hi ha a nivell musical és... Bueno, no m'ho imaginava pas. Vull dir, mira que poc anys venim cap aquí des del 2002, que vinc cap aquí des que em vaig casar amb la meva dona, que és dominicana. I collons, m'ha sorprès moltíssim com ha canviat la gent, com ha canviat tot, els locals, els clubs que s'estan obrint, clubs super undergrounds, amb un gust musical acollonant. I sí que és veritat que és un... És el ciutadà dominicà encara li falta tenir aquests coneixements de cultura musical, li falta bastant, però d'un i do, perquè és gent sempre predisposada a passar-s'ho bé, a escoltar noves tendències, i bueno, de fet, m'estan sortint bastants bolos. Ara col·laboro amb un programa de ràdio, amb una ràdio d'aquí que es diu Space FM, que té uns estudis de l'hòstia, i es fan programes molt bons. I com a mínim, aquí noto un carinyo i un suport bastant, bastant millor que no pas a la nostra terra. Vull dir, la gent et tracta molt bé, et valora el teu treball, o sigui, t'ho valora de veritat. I em trobo molt a gust. Vull dir, la veritat és que per mi és una altra etapa, penso que és una etapa que em feia falta perquè ja tenia ganes de sortir d'allà, i la veritat és que m'ha anat molt bé, m'està anant molt bé.
0: Bueno, encantat de parlar amb tu a la distància, no sé si són quants, 8.000 quilòmetres de distància.
1: D'unido, sí. D'unido.
0: Però bueno, no havíem tingut mai l'oportunitat de parlar.

Benvinguts a Hot Dance 80. El programa dance de dècades anteriors, en el que a l'estiu del 26 hem fet uns especials. I ara ja seguim amb la normalitat. The Rhythm of the Night és la música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Ens anem a escoltar una cançó dance dels 80, però que als començaments dels 90 també rebentava les pistes de ball. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. hotdance80.oficial@gmail.com és el nostre correu electrònic. I ara espero que aquest sigui el WhatsApp definitiu. 623-77-5514. Repeteixo, 623-77-5514. És el WhatsApp per enviar les vostres notes de veu.

si la música dels Bad Boys Blue arribava a Hot Dance 80, no podien mancar els Model Talking. I és que a l'estiu tota cuca viu. Sis, dos, tres, set, set, cinc, cinc, un, quatre.

recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I hem dit que aquest estiu estàvem passant molta calor. Va, vinga, anem a la platja.

us vull fer una recomanació. Anem al matí, a la tarda, a la platja. Aquest estiu hem descobert amb la meva dona, la productora de Hot Dance 80 i Hot Dance 90, que quan s'està millor a la platja és a les 8, les 9, les 10 de la nit. Gaudeixes de la platja, però sense les calors del dia.

Aquí no hay playa, vaya, vaya. Ja se la poden inventar, ja poden fer el que vulguin, però a Madrid mai tindran platja. Al contrari de Catalunya, el País Valencià i Andorra tenim una muntanya de puta mare. La música del Sol to Sol ens arriba ara amb Jesse's Groove.

0: the future. The future for soul to soul. A happy face, a thumping bass for a loving race.
1: Anem a moure el cos ara amb Steve Still Harley i el seu Yagi Body.

Des de la pista central de Hot Dance 80, et portem ara Carmina amb el seu Vicioso.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Càpsules informatives.
6: Dissabte 15 a les 10 del matí a l'Antic Hospital de Pobres hi haurà un taller gratuït de fotografia per a nens i nenes de 7 a 15 anys. A la tarda, a les 6 a Ràdio Tordera, hi haurà un escape room sobre les fake news i de 2:15 fins a 2:15 a la pista de l'Amistat hi haurà una ballada de salsa i bachata a càrrec d'Units per la Dansa.
7: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria

0: de Miral 50.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva

Bona tarda a tots, o bona nit, depenent si ho estàs escoltant, si estàs escoltant dissabte o diumenge. Benvinguts una altra vegada més al Rockmasters, iniciant l'any molt i molt bé. Avui tindrem un personatge molt especial, molt estimat arreu del món. És un dels artistes, un dels personatges més icònics de tots els temps. Avui dedicarem el programa a la pelvis més famosa del rock and roll. Dedicarem el programa a Elvis Presley. Prepareu-vos per un viatge musical que us transportarà o ens transportarà des dels seus inicis fins al final, amb temes molt memorables des d'ara fins al final del programa. Així doncs, cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem.

0: Always on my mind. El protagonista d'avui, Elvis Presley. Elvis Aaron Presley va néixer el 8 de gener de 1935 a Tupelo, Mississippi. Des de ben petit, Elvis va mostrar un gran interès per la música, influenciat per la música gospel, la música que sonava a la seva església, l'església on el portaven els seus pares, el blues i el country, que és el que sonava a la ràdio. La seva carrera musical va començar només quan ell tenia 19 anys i el seu primer èxit el seu primer disc el va fer a Memphis, Tennessee. Elvis va gravar That's All Right a una discogràfica que s'anomena Sun Records, una cançó que va marcar l'inici de la seva carrera. Aquest tema va captivar l'atenció del públic. El públic va quedar meravellat amb aquesta forma d'entendre la música del rei del rock, el protagonista d'avui, i va obrir les portes a una sèrie de singles que aviat es van convertir en grans èxits. El seu estil únic fusionava el country, el blues i el rock and roll. Va revolucionar el món sencer. Elvis Presley, el protagonista de We Are Rockmasters.
1: I want to try something new. All right, Glenn, you're going to start us off, okay? Take the intro here.

A Little Less Conversation. Elvis Presley. En l'any 1956, Elvis va signar amb RCA Victor, una discogràfica bastant important en aquella època, ja ho era, i va llançar el seu primer àlbum, Elvis Presley, que va arribar al número 1 de les llistes del Billboard. Aquell mateix any va aparèixer a la televisió nacional, guanyant-se el cor de milions i milions de fans. Cançons com Heartbreak Hotel o Hot Dog o Don't Be Cruel van consolidar la seva fama. Ell és Elvis. Elvis, el nostre Elvis Presley, aquí al Rock Masters d'avui.

aquest rock and roll d'Elvis Presley avui al Rock Masters. Hem escoltat el rock dels sabates, shoes blues, rock and roll. Avui Elvis, el nostre programa, el protagonista, el gran rei del rock. L'any 1960, o millor dit, a la dècada dels 60, Elvis va protagonitzar diverses pel·lícules, com per exemple, recordareu, Blue Hawaii i Viva Las Vegas, tema que hem escoltat abans, que van acompanyar-se de bandes sonores molt i molt populars. Tot i que la seva carrera de cine va tenir èxit, la seva música va continuar sent el primer atractiu, és a dir, li anava més la música que no pas la gran pantalla, per dir-ho d'alguna manera. Temes com Can't Help Falling in Love o Return to Sender van seguir captivant el públic jove i no tan jove. Ell és Elvis.

És ara o mai, it's now or never. Elvis Presley, avui al Rock Masters. L'any 1968 l'Elvis va tornar a triomfar, però aquesta vegada de forma providencial, de forma tremenda. Va fer música en directe en el seu especial de televisió, més conegut com a 68 Comeback Special. Aquest programa va llançar encara molt més la seva carrera i va demostrar que ell era el rei del rock and roll, Cançons com I Have Can Dream o Memories van ser temes que van sonar en aquest programa televisiu. Elvis, el nostre protagonista aquí, al Rock Masters.

Memories, Elvis Presley, avui el Rockmaster dedicat a aquest gran rei, del rock and roll, o per què no, aquest gran rei de la pelvis, Elvis Presley. Durant els anys 70, Elvis es va consolidar a Las Vegas. Temes com Suspicions Minds o Burning Love o Always on My Mind, on l'hem escoltat al principi del programa, van ser èxits d'aquesta dècada. La seva presència escènica, la seva pelvis, la seva manera de ballar, la seva manera de comunicar-se amb el públic i la seva veu inconfusible van ser un encant per tota la gent. Ell omplia els concerts a tope. Ell és únic, ell és el rei del rock. El rei del rock and roll, Elvis Presley, avui al Rockmasters.

Elvis Presley, el protagonista d'avui, va morir el 16 d'agost de 1977. You give me hope and consolation. Si avui fos viu, avui hagués fet 90 anys. La seva música i llegenda continuen totalment vives. Molta gent estima i adora a Elvis. La influència de molts músics del rock és notable i és innegable. Molts músics, moltes bandes han començat somiant sent com ell i deixant-se portar per la seva música, per la seva influència.

millor programa, el gran rei del rock, el gran rei del rock and roll, el gran rei de la pelvis, Elvis Presley. Us deixem amb The Wonder of Your Love en directe de l'any 1970. La setmana que ve, més i millor. Rockmasters.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. El 15è Celsius 232 ens ha deixat molta teca. En el programa anterior escoltàvem les declaracions d'alguns dels autors top convidats en aquest festival literari de Vilés, però avui us en portem més. Concretament, escoltareu Matt Dinneman, autor de la

107.1 FM. Radio Tordera.

de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Bevent del teu món.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

En el nostre programa anterior vàrem oferir-los una gravació d'una obra molt, molt estranya, molt desconeguda, molt que fuig d'aquest món del barroc i totes aquestes qüestions, i vàrem quedar mitges de la gravació. I davant dels molts dubtes que teníem, hem opinat de que el millor que podíem fer és acabar tota la gravació. Però com que això ens reportaria, ens sobraria molt de temps, hem fet una mica d'estudi de què és Carmina Burana. I explicarem que molts llibres d'història se centren en els dirigents i només descriuen les activitats de polítics, nobles i eclesiàstics d'èxit. La gent del poble sovint és ignorada, per no parlar dels marginats i exclosos que lluitaven contínuament per sobreviure. Uns magnífics exemples d'aquests últims són els estudiants errants i els goliards medievals. Mentre que els primers eren clergues itinerants que no aconseguien una plaça estable a l'Església, tot i gaudir almenys de la seva protecció, els segons representaven els autèntics desarrelats antics seminaristes que havien acabat vivint en la misèria. Malgrat la seva reputació, tant els clergues errants com els goliards eren homes cultes i demostraven el seu talent en les cançons i poemes que escrivien. El manuscrit més important i famós que conté aquesta poesia és el Còdex Buranus, encarregat per un mecenes ric, probablement un abat o un bisbe. No va ser fins l'any 1803 que aquest manuscrit, de començament del segle XVIII, va aparèixer al monestir bavarès de Benedict Bauern i fou traslladat a Múnich. A partir del nom del monestir, se'l va anomenar Còdex Buranus i les seves composicions van rebre el nom de Carmina Burana. El manuscrit conté més de 200 poemes que es creu que eren cantants o cantats. Alguns inclouen neumes, antics signes de notació musical que indiquen el moviment de la melodia, mentre que en els altres llocs es van deixar espai per escriure la mateixa música més endavant. Tot i que també hi ha textos d'altres gèneres, els Carmina Burana són especialment famosos pels seus poemes sobre el joc, la beguda, la mort, així com per les seves periòdies de cants religiosos. La majoria estan escrits en llatí, encara que alguns són en francès i en dialecte alemany. L'any 1934, el compositor alemany Karl Orff va veure un catàleg que recomanava una edició dels Carmina Burana. Va quedar immediatament impressionat per la il·lustració de la deessa Fortuna. Quan Karl Orff va veure la il·lustració de la deessa Fortuna, va començar a treballar en el cor. Fortuna Imperatrix Mundi, Fortuna Emperadriu del món, que havia emmarcat tota la seva cantata escènica. L'obra es va estrenar l'any 1937, o sigui, pràcticament escut.

coetant a la nostra, ens portem un any de diferència, amb el subtítol Cançons profanes per a solistes i cort, acompanyades d'instruments i d'imatges escèniques. Encara que havia estat concebuda per ser representada a l'escenari amb ballarins que interpretessin l'acció, avui dia normalment s'ofereix en forma de concert. La Carmina Burana d'Orff es divideix en 5 parts. Els temes de la primera, la taverna, i l'amor són introduïts i tancats per 2 cors dedicats a Fortuna. Després de Fortuna, Imperatrix Mundi, la segona part anuncia l'arribada de la primavera. En Primovere, o la primavera, és el plaer primaveral on es desenvolupen encara més a un dem àngel que gira al voltant de la pregunta «Qui serà el meu estimat?», tot i que es presenta molts possibles pretendents. Al final, la protagonista conclou: «Ho donaria tot si pogués tenir la reina d'Anglaterra entre els meus braços». La tercera part se situa en una taverna, in taverna, i inclou el famós lament d'un cigne rostit a l'ast, «Olium lacus colueram». Aquest començarem per aquí. La quarta part, vam acabar aquí i començarem aquesta setmana, la reanudarem per aquí. La quarta part, el cor amors, l'acord de la mort, canta les penes i les alegries de la mort. Acaba amb una invocació als personatges medievals Blanci, Flor i Helena, presentada de manera irreverent com si fos una pregària a la Mare de Déu. Finalment, l'obra torna a concloure amb el gran cor Fortuna Imperatrix Mundi. Direm que avui dia Karl Orff és conegut sobretot pel seu mètode educatiu Schulzwerk, destinat a l'ensenyament musical. Això no significa, però, que Carmina Burana estigui escrita per instruments escolars. El compositor la va concebre per a una orquestra simfònica, encara que també s'inspirà en pràctiques i estils musicals medievals. En Carmina Burana, Karl Orff va sentir que havia trobat el seu veritable camí com a compositor. Tant és així que va escriure al seu editor una frase que s'ha fet molt i molt famosa. Diu exactament: «Podeu destruir totes les obres que he compost fins ara. Amb Carmina Burana comencen les meves obres completes». Aquesta frase mostra fins a quin punt Orff considerava Carmina Burana la seva primera gran obra mestra. Sense més preàmbuls, ara ja sí, reanudem en el capítol de la gravació que correspon a In Taverna, la Carmina Burana que els hi vam començar en el programa anterior.

La música sinfònica, sacra i de cambra és la protagonista a Grans Mestres. Grans Mestres, gaudeix-los els matins de dissabte a Ràdio Tordera.